Tenim a Arbúcies una temperatura de 9 graus i una humitat del 88%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 9 graus i una humitat del 88%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 9 graus i una humitat del 86%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 10 graus i una humitat del 85%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 9 graus i una humitat del 88%.

ser vida fingir. Digue'm a mi, quin és el secret que podré dormir a la nit, a la nit. M'aixeco, miro la finestra i fa mal temps. No sé per què altera els meus pensaments. Sé que si faig un esforç les coses podrien canviar, però no tinc les ganes i no sé ni per on començar.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 9 graus i una humitat del 90%.
1: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de
1: 10 graus
0: i una humitat del 87%.

0: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem a buscar el misteri, el sisè misteri, que tenim ja les tres pel·lícules que, escoltant la música que tot seguint posarem, doncs
2: són difícils, ho he de dir, són difícils. No descarto que la fem com a obra mestra, perquè veritablement és una obra mestra. No diem res més per no donar pistes, evidentment, però, clar, és dels anys 60, i és una mica...

0: Una pel·lícula, jo crec que molta èpica.
1: Sí.
0: Èpica històrica.
1: El poder d'evocació d'aquesta música és molt important. Fa que on s'ambienta, la pel·lícula ja t'hi porta. Algun dia en parlarem del que és la pel·lícula, perquè és d'un personatge real.
0: Sí, sí,
1: va existir,
0: la història.
1: Tot i que pugui semblar...
0: Es podria dir que és gairebé un biòpic.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquesta seria la primera.
1: Aquesta és una cançó que no es va fer per la pel·lícula.
0: No, no, perquè és
1: una... fa una altra escena memorable per mi d'una gran pel·lícula, més recent, en la que... va com que diuen, com en ell el dit, no?
0: Li va niquelada, no? Però és d'aquelles pel·lícules que s'aprofiten d'un èxit pop
1: per
0: ambientar la pel·lícula i bé, es produeix el lligam si realment agafa...
1: Sí, sí, perquè la cançó és dels anys 80 i la...

0: Realment aquests eren genials, eh?
1: Molt bons.
0: Molt bé, doncs aquesta serà la música que servirà per buscar, per identificar quina pel·lícula hi ha al darrere d'això. I ara anirem per l'última. Que aviam...
1: aquesta és difícil.
0: Aquesta
1: és difícil. Aquesta és difícil. Bé, considero que és difícil.

0: També és una pel·lícula molt èpica, no?
1: Sí, totalment.
0: També és una, i amb un repartiment també, és, també espectacular.
1: Espectacular. I també és basada en fets reals.
0: I si et sembla, doncs ho deixaríem aquí.
1: Perfecte.
0: David,
1: molt bé.
0: Escoltant aquesta banda sonora, i acabem el debat de cinema.
1: Molt bé.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.
3: Jaymar patrocina la secció Va de Cinema amb David Merino.

0: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
1: Hola Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 8 de maig de 2026, Diada de Sant Eladi. I atenció, perquè aquest és el programa número 844 de la nostra etapa digital i el 2633 de tota la nostra història, que es diu aviat, però que va començar ja fa una colla d'anys, al setembre de 1989.
0: Com sempre, ens podreu trobar al nostre web www.festafesta.com i encarem un cap de setmana de molta activitat, de molta festa, Laia, perquè clar, ja, això ja, anem de cara al bon temps i quan anem de cara al bon temps, escolta'm, tota cuca viu i tothom vol fer festa. Del 8 al 10 de maig tenim cites imprescindibles, per exemple, a Badalona, que estan en plenes festes de maig, a Santa Bàrbara, a Castellolí i a Cruïlles, entre moltes altres poblacions que fan bategar el país al ritme de festa.
1: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central el dediquem a un festival que fa sonar les canyes com ningú. És el Cornamusà amb Olot.
0: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular, de la bona de debò. Veniu, ens acompanyeu?
1: Doncs ara sí, comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
0: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i pel nostre canal de Telegram. I, per suposat, podeu accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i del web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial als qui ens escolteu des dels vostres aparells de ràdio a través de les emissores que setmana a setmana ens fan confiança.
0: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre castellà amb la Sara Soriol i les seccions Dites i refranys, les remeis de l'ermità i les cançons que tornen, i tancarà la ronda de seccions la companyia de jocs L'Anònima amb un va de joc.
1: Però ara és el moment del reportatge central, marxem cap a la Garrotxa, concretament cap a Olot, per descobrir què ens ofereix aquesta nova edició del Cornamusà.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa Festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
1: Olot es prepara per acollir una nova edició del Festival Cornamusà, una de les cites més singulars i consolidades del calendari de la cultura popular catalana. És un festival que des de fa més de 3 dècades posa al centre la cornamusa i tot l'univers cultural que l'envolta, convertint la ciutat en un punt de trobada per músics, aficionats i públic vingut d'arreu. Al llarg dels anys, el cornamusà ha passat de ser un espai de recuperació d'un instrument pràcticament desaparegut, com és el sac de gemecs, a esdevenir una mostra viva de la seva evolució. Avui, el festival combina tradició i contemporaneïtat, propostes locals i també internacionals, i manté una clara voluntat d'obrir-se a nous públics i generar formats que vagin més enllà del concert convencional. Amb la celebració dels 35 anys ja a tocar, hem volgut saber com es presenta aquesta nova edició, quines novetats hi haurà, quin és també l'estat actual de la cornamusa, tant a Catalunya com també a nivell internacional, i com el festival continua adaptant-se als nous temps sense perdre la seva essència. Per això hem parlat amb l'Àlvar Borrell, president de l'Associació El Tiler, entitat organitzadora del festival, que ens ha donat les claus per entendre el moment actual del cornamusà i els reptes de futur d'una proposta que continua fent sonar la música d'arrel pels carrers d'Olot. La cornamusa, i en concret el sac de gemecs, ha viscut un llarg camí de recuperació després d'anys de silenci. Avui, però, sembla haver recuperat presència i vitalitat dins l'escena musical del país.
5: Sense ànim de semblar pessimista, jo m'atreviria a dir que el sac no gaudeix de bona salut. Aviam, que qui no s'acontenta és perquè no vol, i si ho comparem amb fa 50 anys, que no hi havia ningú viu que coneixés l'instrument ni el sapigués tocar, hem millorat moltíssim. Sí, i podríem fer cherry picking i anar a mirar les quatre localitats on en totes les festes surt a tocar una copla de tres quartans o de ministrers acompanyant, doncs,

0: la figura d'imatgeria festiva X o l'entremès Y, i ens podríem felicitar moltíssim. Però si sortim d'aquests quatre municipis del Camp de Tarragona on han fet les coses ben fetes i hi ha una escola que tira, jo crec que la resta del país tenim problemes. Si mirem quants alumnes estan cursant estudis reglats de SAC o estan fent estudis superiors de SAC, males notícies. Si mirem quantes dones toquen el SAC, males notícies. Si mirem quantes escoles de música tenim en zones com Lleida o comarques gironines, males notícies. Si intentem pensar ja no en el SAC de Gemecs, sinó en el vot aranès, molt més males notícies. Així doncs, jo crec que estem en fase de resistència, completament.
1: La tradició no és estàtica. Festivals com el Cornamusa han apostat per explorar nous llenguatges i formats per mantenir-la viva i connectada amb les generacions actuals.
0: Si ens ho mirem de manera global, i sobretot si fem el focus a les nacions celtes, la cornamusa està plenament adaptada en aquest context del segle XXI, on tot és una mica híbrid, on es barregen estils i on no hi ha una etiqueta clara que pugui definir els projectes. Per exemple, estic pensant doncs, en grups escocesos, irlandesos, bretons o gallecs, fins i tot, que fan pop amb la cornamusa local, o que fan música electrònica amb cornamusa samplejada, o que fan doncs, fins i tot rock o metal amb cornamusa. A Catalunya, a casa nostra, sí que tenim alguna proposta que surt del que és més tradicional o del típic grup de folk que pot fer concert o que pot fer ball, però n'hauríem de citar comptats. Tenim Ros, que és un molt bon exemple, i si ens n'anem a Mallorca podem trobar grups doncs, com Poc o com Maria Jaume, que ha fet un últim disc que trobo que és molt remarcable, però encara ens queda molt, molt, molt recorregut per arribar a igualar el que estan fent, com deia abans, les nacions celtes. Ens falta també, malauradament, espais i recolzament perquè aquests projectes tinguin recorregut. Moltes vegades són projectes que es presenten en quatre festivals que donen suport a la creació musical d'arrel contemporània, però que després, a l'hora d'entrar en programacions de festes majors, a l'hora d'entrar en determinats festivals, doncs es troben portes tancades. Per tant, no és tant un problema de l'instrument, sinó un problema de conjuntura.
1: La cornamusa no és exclusiva de Catalunya. És un instrument global amb variants i tradicions pròpies a molts territoris. I, de fet, aquesta diversitat també reflecteix el festival.
0: Si hem de parlar d'exemples de les nacions celtes, com hem dit, Galícia, Escòcia o Bretanya, el principal tret que venen a mostrar-nos quan venen al festival és com canvien les coses si en comptes d'auto-odiar-te, com ens agrada molt fer aquí a casa nostra, doncs agafes la cornamusa i, lluny de considerar-la una cosa rústica, antiquada i que s'ha de deixar en un calaix, en fas un símbol nacional. El primer que passa és que hi ha molta més gent interessada a tocar l'instrument i és motiu d'orgull. El segon que passa és que, si augmenta aquesta base social, hi ha més escoles de música que ofereixen estudis, sigui de nivell bàsic o sigui de nivell superior. Es creen més grups de música. Les sales, els pubs o els festivals trobaran més propostes que incloguin aquest instrument i el tractaran amb tota normalitat. No programaran un grup perquè porti gaita, que també podria ser, però és que està tan integrat que dubto molt que la gent pensi agafaré aquest grup perquè porta gaita, sinó que és un instrument com un altre i fan música com podríem fer amb qualsevol altre instrument. Sigui un grup purament tradicional que venen a tocar reels com farien en un pub irlandès, o sigui un grup que ha mesclat música pop-rock amb la cornamusa de la seva regió, o sigui un grup més nòrdic que tendeixen a fer metal, o algun grup de la Bretanya o d'Irlanda que fan música electrònica amb gaites samplejades. Aquí el que ens trobem és un nivell tècnic impecable, un nivell d'estudi que ja ens agradaria tenir aquí, però sobretot el resultat de veure què passa quan es dona espai a l'instrument i quan es dona oportunitat a la gent perquè pugui tocar. Quan venen al festival, doncs, el que veiem és el que podríem arribar a tenir si disposéssim de recursos, si hi hagués circuit i si poguéssim, doncs, donar oportunitats als secaires que sortissin més intèrprets i que es formessin amb condicions.
1: Més enllà dels especialistes, el repte també és arribar a nous públics. Obrir la cultura d'arrel a persones que potser no hi tenen un vincle previ és una de les claus del festival.
0: De recordar que vivim en el país on demanem perdó per parlar la nostra llengua, on sèries i pel·lícules doblades a la nostra llengua es veu que sonen estrany i que no són interessants de veure, on hi ha un sac màgic que es diu Música Catalana, on hi entren tots els artistes de tots els estils pel sol fet de parlar la llengua, i que hi ha molta gent, es veu que aquesta etiqueta ja no li crida i que no hi entrarà mai. Llavors, en aquest context, la música d'arrel, doncs, juga un paper complicat d'entendre, que aconseguir que el públic es fixi en el que fem nosaltres és una feina titànica. Aleshores, nosaltres el que intentem és portar algun grup que tingui un cert èxit en el panorama, malgrat aquesta casuística, i li proposem que incorpori un sac de gemecs, encara que no sigui un instrument que a priori li encaixi. Hem fet experiments amb l'Elèctrica d'Arma, amb la Lut Big Band, amb Germà Negre, amb Menage a Trois i molts altres. Aquest any, per exemple, tindrem Al·lèrgiques al Pol·len, tindrem Nastellat, tindrem Sant Rocs, que són grups que fan música en català i que s'han prestat, doncs, a incorporar el sac. A més, intentem tenir un llenguatge fresc i intentar viure el fet del festival sense cap mena de complexa. Al final ens en riem una mica i diem que el nostre festival és tan de nínxol que el dia que els moderns aquests que van al Primavera Sound i en altres festivals per dir que escolten a X grup que no coneix ni la mare dels músics, i ho fan no perquè realment els interessi la música, sinó per exclusivitat, el dia que descobreixin com de nínxol és la música d'arrel, ens farem d'or. Però ara mateix el que hem de fer és intentar trobar propostes que aquella gent que no vingui convençuda s'ho passi d'allò més bé. I crec que ho estem aconseguint. Passa que és complicat que la gent faci el pas.
1: I enguany, el festival arriba a una xifra simbòlica, són 35 anys de trajectòria. És una bona oportunitat per mirar enrere, però també per projectar-se cap al futur.
0: Si hem de fer una retrospectiva històrica, el Cornamusam jo el dividiria en tres fases. La primera serien els primers 20 anys de vida, on els organitzadors són joves, els secaires encara viuen aquella inèrcia, aquella energia de la recuperació de l'instrument, no es reca pujar olot a cada edició i fer pinya, i on, a més, encara no ha arribat la crisi del 2010. És fàcil portar grups de fora i es munten certs memorables que crec que van marcar la gent que va viure les edicions del Cornamusam, com deia, fins al 2010. A partir de llavors comença una etapa una mica de decadència, on sigui perquè els organitzadors s'han fet grans, sigui perquè els recursos minven, la cosa va canviant de mans, el festival acaba en mans de l'Ajuntament, que finalment el 2016-2017 decideix prescindir-ne i eliminar-lo. La darrera etapa seria quan entrem nosaltres en joc, que decidim reflotar el festival amb un esclop i una espardenya, perdent-hi molts diners i molt de temps, però amb ganes de no deixar que aquest festival, que és emblemàtic per la història del país i de l'instrument, caigui en l'oblit. Tot això amb una pandèmia pel mig i amb moltes dificultats, però crec que a cada edició hem aconseguit fer les coses una mica més ben fetes. Al final, aquest any estem presentant una programació que s'acosta molt al nostre ideal de festival. Ara bé, sí que hem de reconèixer que financerament tenim les coses molt complicades i ara mateix no podem assegurar que hi hagi una 36a edició del festival. Tot dependrà de la resposta d'un públic que sí que a cada edició paga més, però que està patint un creixement molt tímid. I bé, ara no em vull posar catastrofista i em centraré en l'edició d'aquest any, que realment és molt interessant, i esperem que tothom qui vingui la gaudeixi d'allò més. A banda de les propostes del país, que podeu consultar a les nostres xarxes o a la nostra pàgina web, Vull destacar sobretot el focus que fem a Mallorca, amb l'homenatge a la trobada de xeremies de Sa Pobla, també amb els concerts de xeremies o de propostes de ball de bot que trobarem doncs, tant divendres com dissabte. A més, per als que són amants dels grups internacionals, trobarem propostes de música celta i també la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, que farà les delícies d'aquells amants de la música una mica més exòtica.
1: Moltes gràcies, Àlvar Borrell, per atendre els micròfons de Festa Festa. Nosaltres ara continuem amb el programa.
2: Festa Festa.
1: I per anar entrant en matèria, escoltem el primer tema musical de la jornada. Es diu No tinc respostes, enregistrat en directe al darrer Cornamusà per Santa Mandra i els Ministrers d'Olot.

0: Ministres Tolot, moltes gràcies.
1: Quina canya, aquesta gent dels ministres. Mai més ben dit això de la canya. I ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. És l'Emma Robres que ens porta les notícies del Tornaveu.
2: Festa, festa.
3: Les notícies del Tornaveu.
4: Després de l'èxit de la Mostra Internacional de Teatre Amateur, és el torn de centrar-nos en els joves actors catalans. En aquest cas, ens n'anem a les comarques gironines, a Fornells de la Selva, per ser partícips de la Jornada de Teatre Jove de Catalunya d'aquest dissabte 9 de maig. Es tracta d'una mostra de 4 obres de teatre creades i actuades per joves d'entre 12 i 18 anys, i enguany és la primera edició. D'on sorgeix, però, aquesta jornada? Mont Bové, el coordinador de les comarques gironines de la Federació de Grups Amateurs de Teatre, explica que aquells qui treballen amb joves van detectar una problemàtica.
5: Costa de que s'organitzin, costa de que els contractin, costa la seva promoció, tot és molt complicat.
4: És per aquest motiu que la jornada busca que siguin els protagonistes i tinguin un espai, no només per exposar les seves obres, sinó per compartir experiències, vivències i celebrar les arts escèniques. Així, la jornada comença a les 12 del matí i dura fins passades les 7 de la tarda, amb obres de temàtiques ben diverses i de companyies teatrals d'arreu del territori. Aquesta gran oferta permetrà al públic gaudir d'una gran pluralitat de veus i fer-se una idea de què preocupa o mou els joves del nostre país. El públic té la paraula. Els dies 18, 20 i 25 de maig, a través de 3 actes en format de concert, els espectadors seran els encarregats de decidir quines 3 sardanes de la categoria Audiència passen a la gran final dels Premis Preludi d'enguany. Els 3 esdeveniments tindran lloc al Casino de l'Aliança del Poblenou i la gran final al Teatre de la Garriga. Per aquells qui coneguin el concurs de la sardana de l'any, els premis n'agafen el relleu, però amb un projecte renovat i innovador. El canvi, doncs, comença ja en la pròpia definició, com detalla Joan Pons, membre de Som Sardana i un dels responsables de l'organització dels guardons.
6: Ja no parlem d'un concurs, parlem d'uns premis, parlem d'una voluntat de professionalitzar tot un sector, en aquest cas el de la cobla, el de la composició, i doncs de donar tot un espai als compositors i les compositores.
4: Són dues les grans apostes d'aquest nou projecte. En primer lloc, la transparència de tot el procés de selecció i votació per part dels jutges, que s'ha donat a conèixer en el nou podcast El Tamborí, conduït pel músic Arnau Tordera. En segon lloc, el compromís ferm amb la participació del públic. L'audiència podrà viure les semifinals i la final en directe o bé des de casa a través de la xarxa i també podrà votar des d'on vulgui a través de l'app de Som Sardana. La composició sardanística està molt viva i aquesta és la gran oportunitat per comprovar-ho.
7: Moltes gràcies, Emma. I dels papers i la xarxa ens n'anem a les places, perquè és hora de saber com va el termòmetre de les colles. Tenim la Sara Suriol, benvinguda una setmana més amb aquest baròmetre casteller.
3: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller.
3: Amb Sara Suriol. Novetats en la gamma mitjana de 7. Figueres recupera amplada i Berga suma castells amb l'agulla.
8: Hola, companys. Tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre estrella. El cap de setmana llarg del 1er de maig no ha tingut masses diades castelleres. Tot i això, 3 colles han anat d'estrena i han propiciat moviments al baròmetre. La colla castellera de Figueres ha sumat 2 nous sostres, el 5 de 7, sostre màxim del curs passat, i el 7 de 7, que no feien des del setembre del 2024. Per la seva banda, els castellers de Berga han doblat l'estrena de castell amb el Pilar, el 3 de 7 amb l'agulla, que no feien des de juliol del 2024, i el 4 de 7 amb l'agulla, que l'any passat va ser el seu tercer millor castell. Una darrera novetat entre les colles més modestes. Els laietans de Gravenet han sumat el 3 de 6 amb l'agulla. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Moltes gràcies, Sara Suriol, i molta força a totes les colles per aquest cap de setmana.
2: Festa, festa!
1: Continuem amb més música. En aquest cas, una revisió d'un clàssic, La presó de Lleida, a càrrec de Ros i Joana d'Arc.

0: Magnífica aquesta fusió sonora. I ara de la música passem a la paraula, a la saviesa de carrer. I és que en Víctor Pàmies ja és aquí amb els seus dites i refranys. Víctor, avui parlem de mirar cadascú per la seva banda.
1: Fes ta festa.
2: Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
3: Cadascú porta l'aigua al seu molí i deixa sec el del seu veí. Objectiu versus subjectiu. Tot allò que passa pel sedàs personal de cadascú esdevé subjectiu. L'objectivitat és molt complicada d'assolir perquè comporta fer les coses sense ànima ni sense passió. I ja se sap que aigua passada, molí no mol, i no volem pas combregar amb rodes de molí. I ser subjectiu vol dir veure les coses des d'una òptica pròpia, des d'aspectes que ens són pròxims i ens beneficien. I el benefici propi acostuma a comportar el perjudici d'altri. Però som persones i no pas màquines, oi? Cadascú porta l'aigua al seu molí i deixa sec el del seu veí.
4: Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Quanta raó que té el refranyer.
0: Festa, festa! I aquesta setmana toca Gran Reserva.
4: A veure què haurà trobat el Josep Maria Adell allà, que ell es deu capbussar allà als arxius del Festa Festa. A veure què troba. Som-hi.
2: Festa Festa, Gran Reserva.
5: Avui recuperem una crònica castellera del 2021, en temps de pandèmia sense castells. Una proposta de Carles Esteve.
6: Festa, festa!
2: El mot casteller.
7: Vocabulari bàsic en temps de represa.
2: Una secció elaborada per l'associació Baròmetre Casteller.
8: Segons l'Enciclopèdia Catalana, fer la veta és afalagar insistentment algú per guanyar-li la voluntat, per ben disposar-lo a fer una cosa, per recaptar-ne un favor. L'aleta també apareix com un apèndix de peixos o aus o com un element construït per l'home que, a semblança dels animals, serveix per desplaçar-se per l'aigua o l'aire. L'aleta, però, a les colles castelleres, o fer l'aleta, és el gest que fa l'enxaneta amb la mà a l'aire en el moment de coronar un castell. Fer l'aleta consisteix en aixecar el braç amb la mà oberta. Aquest gest indica que el castell està carregat i significa, per tant, el moment més àlgid de la construcció. En l'actualitat, el castell no es considera carregar fins que l'enxaneta no trepitja l'espatlla del dos oposat per on ha pujat, independentment si fa o no l'aleta. En els castells d'estructura composta es duen a terme més d'una aleta. No és fins la darrera en què el castell està coronat. L'aleta es pot fer amb qualsevol de les dues mans. El moment de fer l'aleta s'acompanya sempre d'una part melòdica repetitiva, part del toc de castells interpretat pels grallers i el redoble de tabal. L'aleta indica al públic, simbòlicament, que el castell s'ha coronat. És el moment en què s'ha de produir l'aplaudiment de la plaça, mai abans, però per acabar la feina encara manca descarregar-lo per ser completat l'objectiu final. Al segle XIX, l'aleta es feia dempeus, sobre l'esquena de l'aixecador i amb els dos braços formant una creu amb el cos, de manera semblant a com encara ho fan les moixarangues o els falcons, una herència de l'antecessor Vall de Valencians que va donar origen als castells. Hi ha una altra excepció del terme aleta, encara vigent, que se'n fa ús concretament al Vendrell, aleta com a sinònim d'enxaneta. Al món casteller ja veieu que hi ha variants dialectals i un ampli argot casteller que enriqueix el seu lèxic. Les colles l'empren segons la seva tradició local, afinitat o l'àrea geogràfica a la que pertanyen.
2: El mot casteller.
4: I ara una mica de música instrumental per alegrar l'esperit. Amoretes, de Francesc Sans.

0: Acabem d'escoltar la delicadesa de Francesc Sans. I de la música passem a la salut natural. Benvingut, Fra Valentí Serra de Manresa, que avui ens portes al jardí dels Remeis de l'Ermità.
1: Festa, festa.
2: Els Remeis de l'Ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'Ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels Caputxins.
3: Pau i bé. Avui us vull parlar d'un tema una mica curiós que s'anomena apiteràpia, és a dir, la cura a partir de les abelles i de tots els productes de la mel. Des de molt antic, podem dir des de l'edat de pedra, ja que l'abella és el primer animal domèstic, s'ha considerat la mel com una font d'energia immillorable. Aporta a l'organisme nombroses vitamines i ajuda sobretot a augmentar les nostres defenses. Des d'èpoques molt remotes s'ha usat a benefici de la salut humana perquè els atributs farmacològics de la mel i dels pròpolis tenen una gran incidència a benefici del nostre organisme. Tant que en els nostres dies ha nascut una disciplina que s'anomena apiteràpia, amb finalitats terapèutiques i preventives, aprofitant tots els productes que es deriven de les abelles, és a dir, sobretot la mel, però també el pol·len, la gelea, el reial, el pròpolis, la cera i també el verí. Sí, el verí! El verí del fibloc de l'abella s'usa per combatre el reumatisme i també per temperar la inflamació de les picades de la mateixa abella, que va molt bé pastar una mica de terra en vinagre i aplicar-lo damunt de la fiblada. Estudis recents han posat de manifest que el pol·len té propietats antioxidants i bactericides i que és un gran regulador del funcionament dels budells. El que fa a la gelea reial s'ha aplicat amb notable eficàcia en casos d'hipertensió i d'arteriosclerosi i també per tractar malalties de la pell. El pròpolis, que és una font molt important d'antioxidants, s'aplica externament per regenerar la pell i cura les inflamacions a les genives. I la cera, no cal dir que entra en tots els ungüents i preparats de la mel, per les seves nombroses propietats bactericides i antibiòtiques, i s'usa des de molt antic per ajudar a guarir les infeccions i les molèsties de les vies respiratòries amb ungüents i preparats. La Ramon, per mirar dels Pirineus, recomana en temps d'hivern prendre en dejú tisanes de sarpoll edulcorades amb una bona cullerada de mel d'avet. Jo també us ho recomano. Que tots tingueu bona salut, us saludo amb la pau i el bé.
4: Moltes gràcies, Fra Valentí Serra de Manresa. Com sempre, un pou de sabidoria en cada secció. Aprenem moltes, moltes coses. I d'aquesta prendrem nota d'aquestes abelles. I ara fem un salt en el temps. En Josep Maria Dell ens porta una d'aquelles cançons que tornen. Avui, atenció, un record a la gran Salomé, el Se'n va anar.
5: Festa, festa.
6: Cançons que tornen.
5: Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Dell.
7: Càpsula número 15. Salomé. El nom de la protagonista d'avui és Maria Rosa Marco, una gran artista coetània de la nova cançó Entre els camins paral·lels, en molts casos esperonats pel ressò dels nous cantants que s'han posat a cantar en català. Maria Rosa Marco no és altra que Salomé. A través de l'arxiu sonor de Jordi Roura recordem avui els inicis de Salomé, que són possibles gràcies a la persistència del locutor Joaquín Soler Serrano, amic del pare de la petita Maria Rosa. Sempre la sent cantar quan va a casa seva de visita i la punxa contínuament perquè actuï en el programa que presenta diàriament al migdia a Ràdio Barcelona.
8: Em sentia i li deia al meu pare, tan xiquita tiene que cantar, tiene que ser artista. Al meu pare se li posaven tots els pèls de punta. I van anar passant els anys i un dia doncs, em diu que jo no m'atreviria a cantar, que tal, que jo no m'atreviria a anar a la ràdio. Ell tenia a Ràdio Barcelona que es deia El Show de les Dos, i allà, bueno, ell portava gent d'una categoria, d'una gran categoria, i que jo no m'atreviria a cantar i que no sé què. I jo li vaig dir, mare, diu, que jo no m'atreviria, clar que m'atreviria, perquè el dimarts tampoc m'hi jugava res. I jo dic, si em pagues una mariscada, vaig a cantar. I diu, fet. Bueno, el meu pare em pipat com una mona. Jo li vaig dir, escolta, papa, això ja veuràs, em guanyaré una mariscada. Jo vaig allà, canto, jo no sé què em pensava que era això d'anar a cantar a la ràdio. Total que em va portar allà, em va fer ensejar amb el metre de Tresvila i a última hora vaig cantar l'única cançó que jo sabia sencera, que era una cançó que havia guanyat un festival del Mediterrà que es deia Xipna Capimo.
7: I d'aquesta manera, en directe, la joveneta Maria Rosa, que encara no es fa dir Salomé, canta en grec el gran show de les dues de Joaquín Soler Serrano a Ràdio Barcelona. Llavors, tal com si parléssim d'una pel·lícula musical, es produeix un fet sorprenent per Salomé. Comencen a trucar els oients, preguntant qui és aquella noia, d'on ha sortit, i d'entre les trucades la d'un productor musical. I aquí comença tot. Després de convèncer el seu pare, vindrà una profunda preparació de la veu i l'inici d'una carrera que du Salomé al triomf popular i també a premis i reconeixements arreu del món, especialment a l'Amèrica Llatina. L'any 1963, Salomé, juntament amb Raimon, guanyen el Festival de la Cançó Mediterrània defensant la composició de Lloa Borrell amb lletra de Josep Maria Andreu, Se'n va anar. És la primera vegada que en un festival d'abast internacional guanya una cançó cantada en català, aquesta.

0: se'n va anar primer premi del Festival de la Cançó Mediterrània de l'any 1963. La veu és la de Salomé, que prèviament ja havia enregistrat altres discos en català com un de sardanes cantades, però avui hem recuperat de la nostra fonoteca el Se'n va anar pel seu ressò més internacional.
1: Moltes gràcies, Josep Maria. Per tancar ja la ronda de col·laboradors, anem a jugar. I és que la companyia de jocs L'Anònima ens proposa un joc de carrer amb molta tradició, el bèlit.
2: Festa, festa!
3: Va de joc.
2: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupani i Òscar García.
4: Juga amb nosaltres.
5: Nom del joc, bèlit, bòlit. A on? Girona, Barcelona, Anglesola. Quan? Tot l'any.
6: Heu sentit l'expressió va de bòlit? Què vol dir? Vol dir anar ràpid. O també ve del joc de bòlit. Joc de carrer d'abans per excel·lència. Estès arreu de la geografia catalana i europea. És l'antecedent del beisbol i a les escoles, esplais i al carrer, havíem jugat a una cosa anomenada pitxi. Segur que heu jugat al bèlit. Què us sembla? O potser heu jugat al pitxi. Al joc hi juguen dos equips de 5 o 6 jugadors segons el territori. El bòlit es pot jugar amb pales de fusta, tipus pala de picar la roba, com es feia abans, sabeu? Aquelles que es veien les senyores? Mitja pala o amb bastons. Consisteix en sumar el major nombre de punts possibles o fins a arribar a un número de punts determinats. Un equip fa d'atacant i l'altre de defensor. L'atacant ha de colpejar un pal, d'un pam aproximadament. Val a dir que als jocs populars i tradicionals les mesures sempre són aproximades, tret de quan comencen a esportivitzar-se, moment en què s'unifiquen les mesures i les regles per poder jugar un poble contra l'altre i establir rànquings i competicions. Això porta avantatges i inconvenients. Els avantatges són que es pot jugar un poble contra l'altre i tothom pot jugar de la mateixa manera. Els inconvenients són que es perden varietats locals. Tornem a com es juga. Un cop colpejat el palet o bòlit, aquest s'enlaira i amb la pala o bastó es colpeja fortament amb l'objectiu de llançar-lo el més lluny possible. Si l'equip defensor agafa el bòlit a l'aire, queda l'atacant eliminat. Si no s'aconsegueix agafar el bòlit, l'equip defensor ha de llançar-lo cap a la pedra o punt de llançament. Si el colpeja, l'atacant queda eliminat. Si no toca la pedra o base, l'atacant tindrà 3 intents de colpeig i llançar el bòlit el més lluny possible. Després del tercer colpeig, entra en una fase molt divertida de calcular la distància que hi ha entre el bòlit i la zona de llançament. Els atacants diran un nombre de passes, de pales o de peus, segons la zona. Si l'equip defensor creu que el nombre dit hi és, s'anotaran a favor de l'equip atacant. Si no es creu el nombre, es mesurarà la distància, i si no hi és, no s'anoten els punts. Així fins a arribar a un nombre de punts pactat, o sumar el màxim de punts després de que ambdós equips hagin llançat. A les festes d'Anglesola podem veure jugar les dones del tot bèl, dones d'una tercera joventut que han voltat per Europa jugant al joc. A Girona, durant tot l'any, i especialment a les festes de Sant Narcís, és el lloc on més s'hi juga de Catalunya, gràcies a l'empenta de molta gent. Però permeteu-me que destaqui l'Associació de Veïns de Sant Narcís i en Joaquim Busquets en particular. A Barcelona s'hi havia jugat molt, però l'ocupació del carrer pels cotxes el va dur pràcticament a la seva desaparició. Però un grup de gent entusiasta l'està intentant recuperar. El bòlit o bèlit és un dels grans jocs de carrer que pot tenir el seu espai dins les festes de casa nostra.
5: Però aquest joc no és perillós?
6: Sí. Home, si saps jugar, no massa. Però si no ets una mica maldestre, pots rebre algun que altre cop.
5: Per què va desaparèixer?
6: Va desaparèixer dels carrers precisament pel perill que comporta. Seria d'aquests jocs que s'hi podria jugar de manera espontània o en una festa, però en entorns escolars educatius no és massa recomanable. Però és un grandíssim joc a tenir en compte.
7: Moltes gràcies als amics de l'Anònima. Ens han agafat unes ganes boges de sortir al carrer a jugar a bèlit. I amb aquest esperit lúdic, el Festa Festa 2633 arriba al seu final.
8: Festa Festa!

0: I una setmana més volem agrair la feina dels nostres col·laboradors. Avui a l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, en Fra Valentí Serra de Manresa, en Josep Maria Dell i els companys de la companyia de jocs L'Anònima.
1: I com no, a tot l'equip que fa possible que cada setmana siguem aquí i que fan girar i girar i girar la roda del Festa Festa perquè no pari mai. Són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, i ens acomiadem els que hi hem posat la veu, la Laia Camproí
0: i l'Amadeu Carbó. I marxem i ho fem amb la màxima elegància. Us deixem amb una sardana d'un mestre, Joaquim Serra i Coromines. Clavell Morenet, una interpretació de la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció de Salvador Brotons.
1: La setmana que ve hi tornarem. Fins llavors, que vagi molt bé i bona festa a tots.
0: Adeu.

0: El dia de la victòria soviètica contra els nazis es commemora a Moscou amb una desfilada militar deslluïda per la por a un atac amb drons. Malgrat la treva d'última hora amb Ucraïna, Vladimir Putin denuncia una força agressiva contra Rússia amb el suport de l'OTAN. Els independentistes gal·lesos guanyen per primer cop unes eleccions i derroten els laboristes que sumen aquesta desfeta a la patacada en els comicis locals a Anglaterra, on avança l'extrema dreta. A Escòcia, els nacionalistes de l'SNP han repetit victòria. Peter Maguiar serà investit avui primer ministre d'Hongria, un mes després de derrotar l'ultradretà populista Viktor Orbán. El nou mandatari i un conservador pro-europeu promet mesures anticorrupció i de reforma de l'estat de dret, però discrepa en Brussel·les sobre Ucraïna. 6 de cada 10 treballadors no volen més responsabilitats a la feina o rebutjarien un ascens si això afectés el seu benestar. Segons diversos estudis, ja no només es valora el sou, sinó també la flexibilitat per poder compaginar vida laboral i familiar. I avui comença una nova edició del Girona Temps de Flors, amb més de 140 projectes florals i artístics repartits per més d'un centenar d'espais públics i privats de la ciutat. Les escales de la catedral, un dels punts més emblemàtics del certamen, es dediquen a l'any Gaudí.
1: Esports. Álvaro Arbeloa parlarà d'aquí mitja hora en la roda de premsa prèvia al clàssic de demà al Camp Nou. Una roda de premsa en què s'espera que el tècnic del Madrid es mulli sobre la crisi al seu vestidor. L'últim capítol, la baralla entre Tchouaméni i Valverde, s'ha tancat amb una multa de 500.000 d'euros per cadascun. L'Espanyol afronta avui un partit transcendental al camp del Sevilla. L'Andalús és ara mateix el primer equip fora de la zona de descens, amb dos punts menys que els pericos. Aquest Sevilla-Espanyol a un quart de cinc amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. I en ciclisme comença l'última etapa de la Vuelta a Espanya en categoria femenina amb Paula Blasi com a segona de la general. La catalana se situa tan sols 18 segons de la líder, Anna van der Breggen.
0: I pel que fa al temps, matí de dissabte amb algun plugim dispers a la costa, el front de pluja arribarà cap al migdia a les Terres de l'Ebre. Al llarg de la tarda s'estendrà sobretot a les comarques de Barcelona i després a les de Girona. La temperatura màxima rondarà els 20 graus en molts indrets.
2: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts i mig a les 10. Bon dia, us informa Montse Garcia.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: La dona que va viatjar al mateix avió que la passatgera neerlandesa que va morir per antivirus està en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona. No té símptomes i es troba bé de salut, però haurà d'estar confinada en aquest centre.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música, el teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 79%.
6: Són les 10 del matí.
7: Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies. Amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!
8: Maig sempre és un mes intens i ho demostra aquesta setmana amb la marxa de la primavera. Diumenge, amb la festa del Remember del comerç local el proper cap de setmana i la festa del Roser o el concurs de catifes de flors i les enramades a final de maig i a primers de juny. És una de les millors èpoques de l'any per viure-les en un lloc com Arbúcies. No ho desaprofitem. Comencem una nova edició d'Amics i Residents Arbúcies. Us presentem les veus que ens acompanyaran avui al programa. En Xavi Soler, el nostre meteoròleg de confiança, de capçalera, ens explicarà com ha anat el temps aquesta setmana i com anirem la propera. També ens il·lustrarà amb un tema de divulgació de ciència.

En Nelson Paz ens farà un diuen sobre temes d'actualitat i tendències socials. La Marta Rubio, des de l'Oficina de Comunicació Municipal, farà una actualització de les activitats recomanades al nostre poble pels pròxims dies. El tema del dia va dedicat a la festa Remember, organitzada pel comerç local. La festa vuitantera serveix per reivindicar la vigència del comerç de proximitat. En parlarem amb les seves representants, l'Eva Martín, l'Anna Mir i la Natàlia Grau. Aquesta és la grella d'avui. Esperem que pareu bé l'orella. Això és Amics i Residents, des de i per Arbúcies.

0: Shubi dubi dubi.
1: Jauhtu ni maki.
2: Se'n van acudint preguntes i bueno, preguntaràs això, aviam què.
3: Vale.
2: Però...
3: Bueno, i si no ho encatellarem, ja està.
4: Ens sentim tots.
0: Així és, aquesta, sí. Aquesta d'això està bé?
2: Provant, provant, un dos, sí.
0: Hola, hola, hola. Hola, hola.
2: Sí, jo vale. Crec que sí.
4: Hola, Jordi, què tal?
2: Doncs va, us paro la veu un moment i comencem, vale?
5: Amics i residents, us donem la veu.
6: Trima Motor Bosch Car Service patrocina l'espai de la Meteo, de l'Amics i Residents Arbúcies.

0: Comencem una nova edició de l'Amics i Residents aquí en l'estudi número 1 de Ràdio Arbúcies. Aquesta edició que comença, com sempre, amb la presència del nostre meteoròleg de capçalera, Xavi Soler.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Com estem?
1: Molt bé, encantats un altre cop de ser aquí amb tots vosaltres.
0: Fantàstic. I amb l'alegria habitual del nostre públic de plàstic que tenim aquí al darrere, que cobreix les grades immenses d'aquest estudi fantàstic. Ja sabeu que aquest espai està patrocinat, Xavi, tu ja ho saps, qui ho patrocina?
1: Trimamotor.
0: Trimamotor és el nostre patrocinador, patrocinador de la Meteo. Dissabte més amb alegria, com deia aquell, i amb il·lusió, amb molta il·lusió, comencem aquest programa i farem, com és perceptiu, un repàs del que ha estat meteorològicament la setmana. Què ens pots explicar?
1: Doncs una setmana que ha vingut marcada per alguns ruixats que ens han afectat aquí a la nostra vall i fins i tot també amb unes temperatures una miqueta més baixes del que tocaria per aquesta època de l'any. De fet, enrere hem deixat un mes d'abril en el que les diferents institucions europees i mundials que estan fent el seguiment del canvi climàtic han qualificat com el mes d'abril més càlid de pràcticament des de que es tenen registres. Per tant, una vegada més, temperatures molt elevades durant aquest mes d'abril, no només a nivell europeu, sinó a nivell global. En canvi, tot això contrasta precisament amb aquesta primera setmana que hem tingut aquí a la nostra vall de mes de maig amb temperatures una miqueta doncs, més baixes del que tocaria per aquesta època de l'any. I quins valors hem tingut? Doncs bàsicament valors màxims al voltant de 19-20 graus al centre del dia i en canvi les nits podem dir que han estat alguna cosa més que no pas fresques i és que feia fins i tot fred a primera del matí en temperatures mínimes que algun dia han arribat a 6 graus tan sols.
0: Déu-n'hi-do, no? Ha fet una setmana així de cert contrast entre el dia i la nit, no? Hi havia molta amplitud tèrmica.
1: Correcte, m'has agafat un terme ja molt científic,
0: Jordi. Vaig aprenent,
1: Exacte, exacte, molt bé, i d'això es tracta en aquest programa. Doncs, efectivament, molt contrast entre les temperatures màximes i les temperatures nocturnes, i a més, val a dir, que ara m'ho deixava tot just, que també va caure una altra calamarsada aquesta setmana, recordem la que va caure la setmana anterior, de 2 centímetres, doncs aquesta setmana ha tornat a caure una calamarsada en què ha sigut d'un tamany una miqueta més petit que no la de la setmana anterior, que era de 2 centímetres, i aquesta vegada ha sigut dels grans de calamarsa de màxim 1 centímetre, però va donar la casualitat de que era doncs, una tempesta que s'acostava per Coll de Rebell i va baixar una miqueta de latitud cap aquí, cap a la costa, i l'extrem més oest del poble va quedar ben cobert de calamarsada, en canvi, si anaves cap a la rotonda d'entrada del poble, on hi havia en Trima, precisament...
0: Doncs allà res.
1: Doncs allà pràcticament res. Ha sigut una calamarsada de contrastos entre una part del poble que va estar ben coberta i l'altra que pràcticament ni es van enterar.
0: Va ser un... allò... just van partir la ratlla de la tempesta en què una part del poble es va veure afectada i una altra part del terme no. Molt bé, doncs això és el que fa, pel que fa doncs el que ha estat aquesta setmana meteorològicament parlant i ara entrarem de ple en el que és la previsió, sobretot tenint la mirada molt posada en el que ha de ser demà la marxa de primavera. Doncs... que estaria bé saber aviam si ens mullarem demà o no ens mullarem.
1: Doncs a veure, la marxa de la primavera, si no vaig errat, crec que es fa molt d'hora, al voltant de les 8 del
0: sí,
1: matí, 8-9
0: sí,
1: del matí,
0: sí, sí,
1: si
0: sí,
1: no
0: sí,
1: vaig
0: sí,
1: errat.
0: Hi ha algun que surt abans i tot.
1: Doncs en principi no haurien de patir. En principi demà serà una jornada molt més estable que no pas aquesta de dissabte. I hem de fer incís precisament en aquesta jornada de dissabte perquè avui al matí tindrem un impàs, és a dir, no esperem precipitacions, malgrat que esperem que els núvols vagin tapant a poc el cel, fins i tot algun plogim al matí, però poc important, i serà a partir de migdia, sobretot primera hora de la tarda, quan poden arribar alguns ruixats, i que aquí no està clar si els ruixats més intensos acabaran tocant la costa catalana. Esperem que es quedin els més intensos, els més desenvolupats cap sobre el mar, però de manera una miqueta més tangencial podrien arribar a la costa catalana. Creiem que sobretot a les comarques del Delta de l'Ebre, aquí sí que poden ser, és més probable que siguin més intensos i podrien circular de sud a nord. Sabem, o creiem més aviat, que acabarà plovent aquí, Arbúcies, a la tarda. El que no tenim clar és que si ho acabarà fent intensitat o els núvols més importants es quedaran a sobre el mar.
0: Val, que hi ha un cert grau d'incertesa, no?
1: Correcte, els models encara no acaben de terminar. És que es forma una depressió entre el mar Balear, aproximadament sobre el mar Balear, entre les illes i la costa catalana, i depèn d'on s'acabi posicionant ens donarà una miqueta més intensitat o menys, malgrat que durarà poquetes hores, al voltant de 12 hores.
0: Molt bé, doncs aquesta serà la situació. No sé si al llarg de la setmana tot això s'anirà reproduint.
1: Doncs aquesta perturbació marxarà, però en canvi arribarà una altra perturbació que no tampoc sembla que ens afecti directament, però sí que indirectament facilitarà que hi hagi ruixats de tarda com aquell rodolí de pel maig cada dia un raig.
0: Sí, doncs mira, és ben cert.
1: És ben cert,
0: s'està complint.
1: Però és ben cert, efectivament, i aquesta propera setmana fins i tot a mitjans o finals de setmana podria incrementar-se la inestabilitat i venir també una davallada important de la temperatura de manera transitòria, però que això també s'haurà d'anar seguint.
0: En el fons està fent un mes de maig típic i tòpic de primavera.
1: Correcte, perquè el mes d'abril pràcticament va ser calor i sense precipitacions.
0: Sí, doncs no, i ara s'ha girat una mica la truita i tornem a que aquí dalt algú ha obert l'aixeta i anem fent. Ara sí, ara ha entrat com a mi m'agrada, fort i potent el gong que ens marca el canvi de terç d'aquesta secció i que doncs anirà versada sobre els aliments, que els aliments doncs ja no són el que eren abans. La pregunta que diríem fa els, com dirien els anglòfons, els highlights, els titulars, seria: per què els tomàquets no tenen el mateix gust que abans? I ho podem aplicar a les maduixes, als plàtans, el que vulguem, no?
1: Ah, efectivament, el cafè, el vi, i és que no és que ens estiguem fent grans, i cada vegada diem, és que no tenim el gust d'abans, i tampoc és culpa del supermercat, és que la ciència, que en sap molt, té un sospitós clar. Quin? El canvi climàtic.

0: Bé, hem agafat una cosa així, una cosa una mica antiga, nostàlgica, amb un programa de televisió espanyola dedicat a la cuina, i ens servirà doncs per il·lustrar aquesta qüestió dels aliments.
1: De fet, i ens serveix molt, perquè avui descobrirem com la calor, la sequera, l'accés fins i tot del CO2, que està tan de moda, entre cometes, de moda en els mitjans de comunicació, i els fenòmens meteorològics extrems estan modificant no només el que tothom ja sap, que és la quantitat dels aliments que se produeixen en el món, sinó que també està modificant el canvi climàtic, el gust, el sabor, la textura i pràcticament part dels nutrients. I sí, ja podem dir que el canvi climàtic el tenim dins de la nevera.

0: Molt bé, doncs entrem en matèria, anem a aprofundir en la qüestió.
1: I és que quan pensem en canvi climàtic acostumem a pensar en les glaceres que s'estan desfent, les onades de calor a l'estiu, aquelles doncs, aiguats que arriben a la tardor, però no, és que les plantes i els animals també reaccionen en aquest canvi, concretament en el canvi del canvi climàtic. I com ho fan? Doncs hem de tenir en compte que les plantes, per exemple, necessiten una temperatura concreta, una quantitat determinada d'aigua, uns nutrients que absorbeixen del sol a través de les arrels i un equilibri químic més o menys que sigui estable. Però clar, quan això canvia, a causa del canvi climàtic, també canvia la manera de com fabriquen els sucres, com fabriquen les vitamines, els aromes i fins i tot els pigments, els colors d'aquests aliments. Per tant, l'altre dia, bàsicament, ens fem una miqueta de ressò del que feia una divulgadora científica, una tal Gemma del Canyo, que explicava doncs, com l'augment concret del diòxid de carboni a l'atmosfera està accelerant el creixement de moltes plantes, que més o menys això ja podríem intuir. Però això que a primer cop d'ull pot semblar que són bones notícies, ostres tu, mira, tenim CO2, doncs mira, busquem una bona notícia.
0: Sí, això és com un estimulant perquè les plantes treballin més.
1: Exacte, però clar, aquí hi ha un contrapès. Les plantes fan la fotosíntesi, com tots sabem, absorbint el CO2 i la llum solar, però clar, aquest procés també produeix sucres que utilitzen per créixer. Però quin problema hi ha? El problema és que primer, creixen més ràpid, segons, que fabriquen més carbohidrats, però que també absorbeixen proporcionalment menys minerals del sol. És a dir, per una banda creixen més ràpid, però per una altra banda, què fan? No poden absorbir tots els minerals per al sistema articular de les seves arrels. Per tant, és com, diguéssim, un globus que l'inflem, que s'infla molt, molt, molt, però dintre no hi ha substància. I això què és el que fa? Canviar el gust, les aromes, la textura, etc, etc, d'aquests aliments. I per això la frase molt bé que posaves tu a l'inici d'aquest programa és de és que les maduixes ja no són com abans, o és que les pomes ja no són com abans. Pues aquest, l'efecte climàtic, el camp del canvi climàtic, és un dels efectes que fa sobre els aliments.
0: Uh-huh. Jo em pensava que l'argumentació aniria per una altra banda, que aniria per la banda de dir, és que esclar, avui en dia doncs tenim les grans superfícies, les grans distribuïdores que produeixen els aliments en massa, i no és el mateix l'agricultura extensiva o intensiva que l'agricultura quilòmetre zero, que doncs, produeix els aliments amb un hortet, que són ecològics, o sigui, que suposo que això també hi entra. Però aquesta base científica que tu exposes doncs, també és un detall extra.
1: Correcte, perquè és una part dels efectes del canvi climàtic que no és tan coneguda, i sempre es parla doncs, més d'aquesta agricultura que comentaves tu, si l'extensiva, la intensiva, etcètera, etcètera, no? Doncs no, també hi ha que les típiques varietats, posem en cas de la poma Fuji, que es cultiven en un mateix indret, aquest fa 30 anys tenien un gust, unes aromes i uns sucres que ara mateix, a causa del canvi climàtic, ja no tenen. I aquesta és una varietat important dels efectes del canvi climàtic que cal considerar i que alguns dels científics ja estan estudiant. I, de fet, hi ha diferents estudis científics que ja han observat que s'han reduït el ferro, el zinc, el magnesi, les proteïnes d'alguns elements. En cultius com, doncs, per exemple, en el blat, en l'arròs, en les patates, a la soja. I per què passa això? Doncs perquè el que comentàvem abans, perquè les arrels no poden augmentar l'absorció de nutrients al mateix ritme que la planta està augmentant de ritme per aquest augment de CO2. Per tant, hi ha aquesta descompensació que el que fa és que no tingui aquesta composició química que tenien exactament que tenien fa 30 anys. A més, clar, hem de dir tot això que tu comentaves, els sòls, les sequeres estan més secs, llavors dificulten els moviments dels minerals. O la calor extrema també danya o fa malbé els microorganismes beneficiosos, o les pluges torrencials del canvi climàtic que arrosseguen els nutrients. Per tant, és al final tot un joc en què podem tenir aliments més grans però menys nutritius, que aquesta seria la frase una miqueta més de capçalera.
0: Bé, al final tots els canvis fan que el que hi havia fa uns anys no sigui igual que el que tenim ara, perquè les circumstàncies climàtiques del sol tot es veu alterat i el producte final, que és l'aliment, canvia.
1: Exacte. Posem el cas molt, molt concret del cas del tomàquet, per exemple. El cas del tomàquet és molt, molt, molt visual, perquè depèn d'un equilibri molt delicat entre els sucres, els àcids, els compostos aromàtics. Els compostos aromàtics, bàsicament, són aquelles partícules d'olor que a nosaltres ens permet tenir el gust de les coses. Perquè, obro parèntesis, quan nosaltres tastem un aliment, no només ho és amb
0: les papil·les gustatives.
1: Gràcies. Les papil·les gustatives, sinó també amb l'olor. Nosaltres també mengem amb l'olor, sí, no només amb el gust de la boca.
0: La famosa pituitària.
1: Exacte, aquesta paraula que no em surt a mi, de gustatives.
0: Les papil·les gustatives.
1: Les papil·les gustatives són les que també determinen, però no únicament. Per tant, tornem al tomàquet. Depèn dels sucres, àcids, compostos aromàtics i el temps de maduració. Però quan hi ha temperatures massa altes, el tomàquet què fa? Madura massa ràpid, produeix més sucre, però, a més, no desenvolupa correctament aquests compostos aromàtics. Per tant, no té tampoc la mateixa olor. Per tant, és per allò que diuen és que aquests tomàquets actuals semblen una miqueta més aigualits. Doncs és per això, pels efectes del canvi climàtic. Mm-hmm.
0: Molt bé, Xavi. No sé si amb això ja tancaríem el tema, no? Potser?
1: Sí, només afegir ja per finalitzar que això també passa amb el vi. El raïm és extremadament sensible al clima. Petites variacions de temperatura, humitat, hores de sol i pluja canvien completament el sucre, l'acidesa, els tanins, els aròmens. I us haig de dir que moltes companyies grans, com Vins Torres, que generen vins al Penedès, ja estan mirant de comprar grans extensions cap a punts del Prepirineu, perquè amb el canvi climàtic creuen que serà allà en el futur, on te tindran els mateixos valors que tenen ara el Penedès.
0: Sí, sí, o sigui, tot es veurà afectat i tota la indústria agrícola doncs es té que anar adaptant i té que anar veient per mantenir el mateix producte, doncs haurà de canviar la manera de produir o de fer. Moltes gràcies, Xavi.
1: A vosaltres.

0: Reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com, a Instagram i a Facebook. I visiteu les nostres instal·lacions al passeig Palacagüina 4, al costat de la rotonda d'entrada Arbúcies, i al telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita.
1: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

21 dies, d'entrada en català. Perquè parlar català amb tothom és ajudar els que l'aprenen, és fer la llengua útil i necessària, és donar-li una oportunitat de continuar existint. Prova-ho, per fer un canvi decisiu. I guanyaràs tu, i guanyarem tots. Oficina de Català, d'Arbúcies. Consorci per a la normalització lingüística.

0: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.
2: Diuen, i no li contesto res més, perquè és clar. Ara diuen. Mm-hmm. Vagin dient. Diuen. Jo em sento tranquil

La dona de Barcelona que va tenir contacte amb la passatgera neerlandesa que va morir per antivirus estarà aïllada a l'Hospital Clínic durant algunes setmanes. Es troba bé, no té símptomes, però quedarà confinada i en observació per precaució. S'espera que el creuer Ondius arribi aquesta pròxima matinada a Tenerife. Des d'avui, Rodalies torna a ser de pagament, després de 3 mesos i mig de gratuïtat per poder compensar

0: Anglaterra, on avança l'extrema dreta. A Escòcia, els nacionalistes de l'SNP han repetit victòria. El govern espanyol avala les iniciatives de la Generalitat per frenar la compra especulativa d'habitatge i poder regular així els preus dels lloguers. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'ACN, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avança que Catalunya rebrà 120 milions d'euros aquest any del Pla Estatal d'Habitatge. El Festival Docs Barcelona estrena el documental Les Culpables, dirigit per la jove realitzadora catalana Marta Duran Lozano. Compte amb la coproducció de 3CAT i explore el trauma i la vergonya al voltant de l'avortament durant l'adolescència a través d'un centenar de testimonis anònims.
1: Esports.
2: Álvaro Arbeloa surt en defensa dels seus jugadors. L'entrenador del Madrid assegura que se sent orgullós del vestidor del seu equip i de la manera com el club ha resolt l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, a qui s'ha imposat una sanció de 500.000 euros a cadascun. L'Espanyol afronta avui un partit transcendental al camp del Sevilla. L'Andalús és el primer equip fora de la zona de descens, amb 37 punts, dos menys que els pericos. Aquest Sevilla-Espanyol, a un quart de cinc, el podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. I en ciclisme, en marxa l'última etapa de la Vuelta a Espanya en categoria femenina, amb Paula Blasi com a segona de la general. La catalana se situa tan sols 18 segons de la líder, la neerlandesa Anna van der Breggen.
0: Matí de dissabte amb algun plugim encara dispers a la costa, però el front de pluges ens arribarà avui al migdia cap a les Terres de l'Ebre. A la tarda s'estendrà sobretot a les comarques de Barcelona i després a les gironines. Avui temperatures màximes cap als 19-20 graus en molts indrets.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 11 del matí, us està informant Jaume Brufau. La dona de Barcelona que va coincidir a l'avió amb la neerlandesa morta per antivirus ingressarà les pròximes hores a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat en contacte amb la persona infectada. Ella no té símptomes, es troba bé de salut, però haurà d'estar confinada en aquest centre hospitalari entre 3 i 6 setmanes per precaució, com ha explicat ara fa només uns minuts el doctor Toni Castells, director assistencial d'aquest...
3: Les cançons de la teva vida, les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 69%.
6: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
7: I ara anem a buscar el misteri, el sisè misteri, que tenim ja les tres pel·lícules que, escoltant la música que tot seguint posarem, doncs
8: són haurem... difícils, ho he de dir, són difícils. No descarto que la fem com a obra mestra, perquè veritablement és una obra mestra. No diem res més, però no donar pistes, evidentment, però, clar, és dels anys 60, i és un... Bueno.

0: Una pel·lícula, jo crec que molta èpica.
1: Sí.
0: Èpica històrica.
1: El poder d'evocació d'aquesta música és molt important. Fa que on s'ambienta, la pel·lícula ja t'hi porta.
2: Algun dia en parlarem del que és la pel·lícula, perquè és d'un personatge real.
0: Sí,
2: va existir,
0: la història.
2: Tot i que pugui semblar...
0: Es podria dir que és gairebé un biòpic.
2: Sí.
0: Molt bé, doncs aquesta seria la primera.
1: Aquesta és una cançó que no es va fer per la pel·lícula.
0: No, perquè és
1: una... fa una altra escena memorable per mi d'una gran pel·lícula, més recent, en la que... va com que diuen, com en ell el dit, no?
0: Li va niquelada, no? Però és d'aquelles pel·lícules que s'aprofiten d'un èxit pop
1: per
0: ambientar la pel·lícula i bé, es produeix el lligam si realment agafa...
1: Sí, perquè la cançó és dels anys 80 i la...

0: molt bons, molt bons.
1: Eren molt bons, eh? Molt bé, doncs aquesta serà la música que servirà per buscar, per identificar quina pel·lícula hi ha al darrere d'això. I ara anirem per l'última. Mm-hmm. Que, aviam...
0: aquesta és difícil.
1: Aquesta
0: és difícil. Aquesta és difícil. Bé, considero que és difícil.

0: també és una pel·lícula molt èpica, no?
1: Sí, totalment. També és
0: una, i amb un repartiment també, és... també espectacular.
1: Espectacular. I també és basada en fets reals.
0: I si et sembla, doncs ho deixaríem aquí.
1: Perfecte.
0: David,
1: molt bé.
0: Escoltant aquesta banda sonora, i acabem el de Va de Cinema.
1: Molt bé.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem!

0: amics i residents. Us donem la veu. Ràdio Arbúcies, 107.6.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Bon dia i bon dissabte. Aquest cap de setmana ve molt carregat d'activitats. Em sembla que ja us avisava la setmana passada que amb aquest mes de maig doncs, comencen ja un no parar d'activitats. I arrenquem doncs, aquest mes de maig i ja ens n'anem fins al mes de juliol amb la Festa Major. Per tant, ens venen tres mesos de molta activitat. Comencem doncs amb avui dissabte 9 de maig, és que a 11:45 del matí al Museu Etnològic del Montseny hi haurà la inauguració de l'exposició Xesco Boix encara canta, que comptarà amb la presència de les coordinadores de l'exposició i familiars de Xesco Boix. I tot seguit, més o menys a 12:15 del migdia a la plaça de la Vila, hi haurà l'actuació de membres de 5 dits d'una mà. I bé, aquests dos actes formen part d'un homenatge a aquest cantautor amb motiu dels 80 anys del seu naixement. Per altra banda, avui dissabte, també, a partir de 4:45 de la tarda al carrer Camprodon, hi haurà la cursa Xics, aquesta modalitat de cursa que s'emmarca dins la celebració de la quarta cursa de muntanya Vall d'Arbúcies i la 47a marxa de la primavera. Aquesta cursa Xics està destinada doncs, als més petits de casa i a partir de 4:45 es podran fer les inscripcions al carrer Camprodon i a partir de les 5 de la tarda començaran les curses. Des de la categoria sub-6, que són els nascuts entre el 2020 i el 2021, fins a la sub-14, nascuts entre el 2012 i el 2013. A més d'haver-hi una categoria familiar doncs, perquè puguin córrer tots els nens i nenes. Demà diumenge, 10 de maig, hi haurà doncs, el plat fort d'aquest cap de setmana esportiu, que és que hi haurà la celebració de la quarta cursa de muntanya Vall d'Arbúcies i la 47a en marxa de la primavera. Aquest any, a la cursa de muntanya Vall d'Arbúcies s'hi ha afegit un nou recorregut, els de 16 i 28 quilòmetres s'hi ha afegit un recorregut de 10 i, per l'altra banda, a la marxa de la primavera es mantenen els dos recorreguts, les dues distàncies que ja són un clàssic, que són la de 10 i 15 quilòmetres. I bé, la sortida de la cursa de 28 quilòmetres serà a 8:15 del matí. A les 8 del matí en punt es donarà el tret de sortida als participants de les dues distàncies de la marxa de la primavera. A 8:15 del matí sortiran els corredors de la cursa de 16 quilòmetres i per acabar a 9:15 del matí sortiran els participants de la cursa de 10 quilòmetres. L'entrega de dorsals i inscripcions seran a partir de les 7 del matí fins mitja hora abans de començar cada cursa al poliesportiu de Can Delfí. Recordeu per això que tant avui com demà només us podeu inscriure ja a les distàncies de la marxa de la primavera. Les inscripcions per la cursa de muntanya estan tancades. I res, us animem a participar-hi. I això no s'acaba aquí, i és que demà diumenge també tindrem durant tot el dia a Joanet la Festa del Roser, amb parades d'artesania, piano en directe, tallers de vímet floral, un taller també de ceràmica infantil, tallers de bossetes d'espígol i reconeixement d'herbes remeieres, exposicions, presentacions de llibres, un esmorzar popular, també un vermut popular i una rosada per a tots aquells que s'hagin inscrit prèviament, concerts, ballada de country, tot això a Joanet demà diumenge. També us animem a participar-hi. Si no sou de caminar i córrer, doncs us animem a gaudir doncs, d'aquesta festa del Roser de Joanet. I bé, anem acabant ja amb les activitats d'aquesta setmana, amb dos actes que hi ha tant dijous 14 com divendres 15. El dijous 14 de maig, a 8:15 del vespre, al Museu Etnològic del Montseny, hi haurà la projecció del documental Xesco Boix, Vull ser lliure. I el divendres 15 de maig, a la biblioteca, a partir de 6:15 de la tarda, hi haurà un nou taller literari infantil, Lectures en joc, per a nens de 8 a 11 anys. en què es comentarà i es faran jocs i activitats a partir d'un llibre que cadascú haurà llegit a casa seva. I bé, això és tot per aquesta setmana i ens retrobem la setmana que ve amb més activitats. Que vagi bé!

0: la classe.
1: M'ha robat la cadira.
0: No sé, no tinc cap excusa. Però que, és que jo m'he deixat a classe. Tu no t'has deixat la cadira a classe. Gràcies, Júlia.
1: De res. Ja.
0: Ah, tu t'has... Tu te l'has preparat... Tu t'has preparat la resposta que diràs?
1: Sí.
0: Jo no.
2: Hola.
0: Se'm sent?
3: Sí.
2: No,
0: és que la gent em deia que no.
2: No cal que us amorreu tampoc al micro. Són durs, no, però hola. No cal, eh?
1: Hola.
0: Hola.
1: Hola, hola.
0: Ciao.
4: Amics i residents, us donem la veu.
5: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.

0: A partir de 11:45 de la nit a Can Cassó, el proper dissabte 16 de maig, s'iniciarà la 5a edició de la Festa Remember del Comerç d'Arbúcies. Enguany la festa presenta talent local amb la Loca Histèria i els DJs de Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres seran els mestres de cerimònies d'aquesta festa enguany. Ràdio Arbúcies no es podia permetre no parlar del tema i tenim un any més a les representants del comerç d'Arbúcies que ens acompanyen aquí a l'estudi. Tenim amb nosaltres l'Eva Martín.
1: Hola, què tal?
0: No sé per què sempre m'equivoco, expositor.
1: Sí.
0: Com em vaig a l'altra part de la família.
1: Sí, Eva Martín. Sí.
0: Eva Martín. Després també tenim amb nosaltres aquí a l'estudi Anna Mir. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I també tenim, aviam si l'encerto ara, tenim a la Natàlia Grau.
3: Hola, bon dia.
0: Vale? Bon dia a totes i gràcies per venir.
3: Gràcies a vosaltres, un any més per aquí
1: i per convidar-nos.
0: Com es presenta aquesta edició d'enguany d'aquesta 5a Festa Remember del comerç d'Arbúcies? Com ho tenim? Està tot venut?
2: Com no, moltes ganes de fer-ho. Moltes ganes. S'han begut forces entrades, encara en queden, però se n'han begut ja forces, estem contentes. I amb moltes ganes de fer-ho, ja de que sigui el dia que arribi i que vagi tot bé, que hi anirà.
0: Suposo que no esteu pas esgotades i tot el comerç d'Arbúcies té encara aquella il·lusió del primer dia de tirar endavant aquesta festa.
3: Sí, això sí, com el primer dia tenim la mateixa il·lusió de tirar-ho endavant.
0: Fantàstic, doncs anem a parlar-ne. Enguany doncs apostem per un show amb els veterans DJs de Villaret, potser la fórmula Dream Team, que doncs tants èxits ha donat, doncs ja estava una mica esgotada o era difícil de superar, o potser enguany ja no se'ls podia portar. No sé, com heu decidit aquest canvi de xip?
1: Bueno, doncs realment el Dream Team va ser molt bona aposta, sobretot el primer any i el segon. El tercer va anar bé, però ara vam creure oportú que havíem de fer un canvi i per comptes de portar doncs tot DJs, portar algun grup doncs que toqués en directe. Llavors hem buscat molt, perquè era una petició que diferents persones doncs ens havien fet i nosaltres també ho creiem. Després de voltar moltes sales de festes i anar a molts concerts i doncs bueno, hem apostat per la Loca Histèria. És un grup que ens va agradar moltíssim des del minut 1. Fa versions i fa versions Remember, que costa molt de trobar un grup que toqui en directe i que faci versions Remember. Llavors bueno, hem apostat per una part del concert a Loca Histèria i per l'altra part doncs, bueno, doncs què més Remember que Villaret, que tots hi hem anat, no? Hem englobat la festa doncs amb no només Villaret, perquè és de Sant Hilari, perquè era la discoteca com és de referència, però ho hem treballat doncs perquè sortir Barroc, sortir Sipaio, sortir Univers, Berlín, una mica doncs tots els pubs on nosaltres vam créixer i la gent Remember, com aquell qui diu, doncs ens podem sentir a gust. I ells eren els que, bueno, ens podien oferir la música.
0: Fantàstic. O sigui, tenim aquestes dues parts, no? Tenim primer el Remember amb l'orquestra, amb Loca Histèria, i després mantenim el tema dels discjòqueis amb discjòqueis locals, però que també segueixen aquesta línia de recordar aquella època.
1: Sí, totalment. La festa és una festa Remember. Tot i que al final de la festa pues, també tenim molta gent jove i bueno, pues, clar, també doncs, se'ls ha de posar una mica la música que a ells els agrada, però és ben bé al final de la festa.
0: Però pel tema del jovent, jo crec que el fet de que siguin cançons antigues, jo crec que els agrada igual, o potser descobreixen una part de la música que potser no tenen tant escoltada, i així es transporten a una època que musicalment va ser molt fructífera.
1: Sí, sí, totalment, totalment. De fet, com veus ballar la gent, és amb música Remember. Llavors, cap al final sí que, bueno, pues una mica doncs, per tindre'ls-hi l'atenció, no? Ja que venen, però bàsicament nosaltres tenim clar que és una festa Remember i sempre ho hem concebut així i sempre ho hem volgut que la intenció fos aquesta. A vegades pot sortir una mica més, a vegades pot sortir una mica menys, perquè al final tu apostes per una gent, però no estàs a sobre de l'escenari. Llavors, creiem que aquest any anirà per aquí.
0: Bé, doncs, trencarem aquesta història, aquest maridatge que hi ha hagut de la Festa Remember amb el Dream Team, i aquest any doncs serà novetat, serà un canvi. No sé si a nivell així de comerç local hi ha d'altres associacions a d'altres pobles que muntin un show com el que munteu aquí a Arbúcies.
3: Que tinguem constància nosaltres, no sabem cap associació amb les que estem més en contacte que facin un esdeveniment així.
0: És una cosa que només es fa a Arbúcies, que se sapigueu vosaltres.
3: És una cosa que un dia vam dir, ens va venir pel cap, vam dir fem-ho i ens hi vam tirar de cap. A nivell de federació i això, que moltes coses les fem plegats, pues no, ni s'ha plantejat fer un concert d'aquests a cada poble.
0: Sempre les coses que es fan a nivell de comerç és més de cara a, doncs, a fer promocions, a fer sortejos, a fer històries d'aquestes més, sí, més enllaçades amb el que és el propi comerç en si, que més a muntar un fiestorro com el que es munta aquí.
1: Bueno, el tema de muntar la festa és per dinamitzar. Bàsicament, tots els diners que es recullen en aquesta festa és per dinamitzar el comerç local. Llavors, tenim un hàndicap, que és que cada any, per desgràcia, se'ns estan tancant comerços de fa molts anys que estaven oberts. El petit comerç, com tothom bé sap, ens estem...
0: Bueno, s'està esgotant.
1: S'està esgotant, i nosaltres treballem per això. L'objectiu de la festa no és altre que dinamitzar i repercutir tots els beneficis de la festa en cada un dels nostres comerços associats, que estem a la setantena. Per tant, som una associació que no som petita pels habitants i pels comerços que tenim, i nosaltres hem apostat per aquest format, com altres poden apostar per altres, però nosaltres el creiem pues que ens ajuda, fa poble, perquè a més doncs és un esdeveniment, com tu has dit, doncs, que la gent espera, és com una mica el tret de sortida de primavera, i llavors ja ben remades enllacem.
0: Sí, és que és just, no? Just abans,
1: sí.
0: No?
1: Sí, doncs bon temps, hi ha molt bon rotllo, s'ajunten moltes generacions, diverses generacions, doncs, anar a la mateixa festa, i home, hi fas poble, perquè al final el petit comerç és sinònim de poble.
0: Doncs, per tant, a nivell de, almenys de la vostra associació més global de pobles, de la federació, no hi ha cap més que faci una cosa similar.
1: Que sabem, no.
0: Que es vulguin atrevir a muntar una història així.
1: Doncs no, perquè és que porta moltíssima feina. Hem de coordinar moltes coses, cada un de nosaltres tenim la nostra pròpia feina, com tothom bé sabeu, i que això és un plus que ara sembla que ja tenim encarrilat, perquè aquest any és la cinquena, però porta molta feina a cost zero, perquè nosaltres treballem a cost zero, perquè, torno a dir, aquests els beneficis van tots destinats a cada un dels nostres associats, no directament, però sí amb dinamitzar, amb xecs de regal, amb xecs doncs per incentivar la compra de cadascun dels comerços, però al final és molta feina. Llavors, bueno, això s'ha de valorar.
0: Sí.
3: I és una feina, deixa'm dir, que no fem nosaltres sols, sinó que dintre del grup que tirem endavant la festa som una bona colla, i tenim molta i molta sort de la gent que tenim a casa, també de les parelles, dels fills, perquè, bueno, hi acabem treballant tots.
1: Sense ells no seria possible.
0: No. Quan us comenceu a preparar la festa, almenys aquest any, quan us hi heu posat? La Lana ja riu.
3: Ja, quan acaba una ens posem amb la propera.
2: Ja pensem amb la propera. Vull dir, a vegades deixem passar uns dies per descansar, però ja al cap ja ens comença...
0: Ja es comença a bellugar.
2: A bellugar, a veure què farem, perquè aquest... mirar el que ha anat bé i el que no ha anat bé, sempre hi ha coses que les podríem millorar, doncs per això la gent també reps la gent que et diu coses i...
0: Si reps el feedback de suggerències, d'aviam què farem, sí, que per on tirem, però esclar, això del Dream Team, clar, estava a un nivell molt alt, llavors substituir això per una altra cosa és aviam, i ara què fem, no?
2: Sí, també, bueno, el Dream Team ja també va canviar molt per la pèrdua d'un del grup, vull dir, sí. Ells ja continuen, però en Josep Maria, que és el que es va deixar, diguéssim, era una...
1: Era un puntal.
2: Era un puntal per aquest grup, no? Tot això, però nosaltres ja sabíem que teníem ganes de fer una mica de canvi, eh? Pel feedback també que sents per la gent.
0: Dius, bueno, clar, nosaltres no, bé,
2: som,
0: però...
2: no som promotors musicals, nosaltres som... La Natàlia té una botiga informàtica, estanquera, pastissera i totes les altres companyes i companys que
0: no són experts, no sou experts en això.
2: Ho fem totalment des del cor, I mirem de hi ha coses que puguin agradar a tothom.
3: De fet, l'any passat ja volíem portar un grup que no fos tot DJs, però no el vam trobar o no vam trobar-ho. Llavors aquest any hem apostat més per buscar un grup i finalment l'hem trobat.
0: Bueno, o sigui, l'any passat no estava prou madur i al final vau apostar per lo segur, però aquest any ja ho heu tingut clar, ja heu trobat la fórmula i aviam què
1: serà. Home, esperem que agradi. A nosaltres ens va agradar, sí. Per tant...
3: I no som que ens agrada lo primer, perquè n'hem anat a veure molts, de concerts, sí, i d'allò. Vull dir que direm que vam començar a anar a veure concerts poder el mes de juny,
1: sí.
3: i vam trobar el grup que ens agradava el mes de desembre,
0: Sí, va, ja vau,
1: hem recorregut.
0: Vau tenir excuses els caps de setmana, sí, per anar a desembullar-vos, a anar a mirar actuacions,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però a vegades et ve de gust i a vegades no et ve tant, exacte, de gust, també.
0: No, esclar, i anar-los a veure és lo maco, però després lo que no és tan maco és trucar a promotors, trucar a managers i de quan podeu venir, quan cobreu, què necessiteu...
1: I que ens això, encaixi també tots.
0: Que us encaixi també, clar, per les dates, que llavors aquesta és una altra, no?
1: Sí.
0: Lo de preparar-ho ja suposo que més o menys ja ho teniu a de memòria, no?
3: Sí, bueno, ara ja...
0: Tots els requisits, sí, perquè sembla que sí, va, fan aquí Can Cassó, però és que això...
1: sí, hi ha necessita... molta feina a darrere, hi ha molts actors que treballen a darrere, des de seguretat, que nosaltres és una de les nostres prioritats que treballem, pues llavors hi ha tot el tema de so, bueno, pues, també...
3: Ambulància...
1: Bueno,
0: com qualsevol concert,
1: assegurança,
0: no?
1: Clar, sí, el que passa que, clar, tot això, nosaltres ens ho gestionem tot nosaltres, llavors, clar, és una feina que no es veu, però que és quasi la més important, perquè el gran èxit de la festa és que tot això estigui cobert i que bueno, pues que...
0: Sí, que cobre, que es cobreixi.
1: I que es cobreixi també econòmicament, perquè és clar, tot això té un preu. Llavors, nosaltres ens autofinancem amb les entrades.
0: Bé, doncs, tenim aquesta festa d'enguany que aposta per aquests veterans DJs de Villaret i per la Loca Histèria. La Loca Histèria ja ens heu explicat una mica per sobre el que és, i llavors tenim en Cesc Fauria i en Toni Fogueres, que seran els que remataran la jugada, fent de DJ per tancar el concert, no? Bueno, tota la festa.
1: Sí, sí.
0: Anirà per aquí, més o menys, suposo, no?
2: Quan se'ls va proposar.
3: Sí, van estar molt contents, sí. Però aquí ja ve tot del mes d'octubre, novembre, quan van fer el calendari d'aquest any del comerç, que van posar diferents zones de ball de la nostra època, no? Coses que ens remouen una mica, no? Com és el Cipaio, com pot ser Villaret, com pot ser el Berlín, el Berroc, l'Univers, i bueno, vam fer el calendari i llavors vam dir, ostres, i per què no ens posem en contacte amb els DJs de Villaret de l'època, que... I a veure si volen venir. I la veritat és que els hi va fer moltíssima il·lusió quan els hi vam dir per venir.
1: Sí. De fet, ens consta que fa molt temps que hi estan treballant, perquè sigui un èxit,
0: O sigui, s'ho estan preparant bé, les cançons que volen posar.
1: Exacte.
0: I serà maco també tornar-los a veure en acció en un lloc així proper d'on estaven ells actuant. Aquesta festa, tal com dèiem abans, és com una tradició, ja és una fita, és com el tret de sortida del bon temps, de les enramades, i és que això és sinònim d'èxit gairebé garantit. És això, suposo que ja noteu el xup-xup amb les entrades, que ja la gent ja ho va dient, bueno, aquest any ja ho tenim a sobre, això, no?
1: Sí.
0: Noteu que es comenta?
3: Sí.
1: Sí. La venda d'entrades va a viento en popa, que diuen. Es poden comprar o bé físicament en els punts de venda, que estan, si algú vol consultar-los, doncs en el nostre Instagram ho poden trobar. Aquest any estrenem un Instagram exclusivament per la festa, Allà poden trobar, doncs, des de les nostres... Bueno, pues, els nostres vídeos, perquè hem fet uns vídeos...
0: Sí.
1: Bueno, hem passat bastant de vergonya, però ens hem llançat a la piscina. Una mica... Bueno, ens ho van proposar i van dir, vinga, va, pues sí. I llavors els poden trobar en el Sense Cues, a l'aplicació, doncs una mica per facilitar... Doncs inclús gent de fora, perquè bueno, tenim gent de fora que ve.
0: Si no poden desplaçar-se, perquè suposo que també es poden aconseguir en el comerç d'arbúcies, també
1: es
0: poden.
1: Sí, en els comerços hi ha una sèrie d'establiments que estan, es pot buscar en el nostre Instagram, surten, per exemple, i es poden comprar allà, o bé físicament, o bé en el Sense Cues. Uh-huh. En el concert, físicament no es vendran. Ja l'any passat i l'altre ja no es van vendre, Sense Cues, bueno, és una aplicació que estarà oberta, però nosaltres recomanem abans, perquè abans de, o sigui, que es comprin abans, perquè l'aforament és limitat. Llavors, quan s'acabin, tampoc es podran comprar sense cues.
3: L'any passat em sembla que eren quarts d'una a la una, que ja es va haver de... Ja es va tancar la venda, perquè ja hi havia l'aforament complet.
0: Sí, sí, aquest és el tema, no? Que tenir allà una parada per vendre entrades, però després realment no es poden vendre, perquè, clar, com que té èxit, es ven tot abans, doncs llavors ja no pots, pots estar venent més entrades perquè et passes de fora.
1: Nosaltres recomanem que la gent s'anticipi, sempre. De fet, està bullint, eh? O sigui que rapidito.
0: No, i a més també potser per evitar problemes, no? Perquè llavors també si tens allà venda d'entrades a segons quina hora, potser per temes de seguretat millor que no.
3: No, per temes de seguretat físiques allà no n'hem vengut cap any ja.
1: Llavors hi ha una altra cosa, és que nosaltres som els que som. Vull dir, clar, llavors tampoc podem destinar gent a estar
0: pendents de l'entrada quan...
1: Hem de minimitzar els nostres recursos. Llavors, bueno, ja, si hi ha entrades disponibles, es podran comprar. Ara, si n'hi ha. Torno a recalcar. Si n'hi ha.
0: Sí, sí. Aforament limitat.
1: És que és així.
0: I el dia del concert, és que tothom gaudirà d'aquesta festa, del concert i dels disc jockeys, però les aquí intervinents i tota la gent que li segueix estaran concentrats a la barra del bar, que és clar, no sé si us permet massa aixecar gaire el cap per veure què passa fora.
3: No,
1: però és molt divertit, ens ho passem bé, eh? Sí. Penquem molt, però ens ho passem molt bé. Hi ha gent que estaran a la barra, hi ha gent que vendrà els tiquets, hi ha gent que estaran al control d'accés, però la veritat, ens ho anem combinant tots una mica, doncs perquè tots puguem passar una mica per tot arreu, i bueno, la veritat és que ens ho passem molt bé.
3: Sí.
1: Ara acabem rendits, però ens ho passem molt bé.
3: Perquè no és només el vespre a l'hora de la festa, nosaltres ja treballem divendres, ja treballem dissabte, i evidentment el diumenge amb ressaca emocional, però hem d'anar a recollir-ho tot i endreçar.
0: Sí, és clar, s'ha de parar, però després s'ha de desparar, no?
3: Exacte. Mm-hmm.

0: I bé, doncs ja, ja per anar acabant, pel que fa a l'associació, quines activitats heu dut a terme en guany que es puguin destacar, i sobretot hi ha més vida amb l'Associació del Comerç d'Arbúcies després de la Festa Remember. Quines altres activitats fareu al llarg de l'any que siguin interessants de destacar?
1: Evidentment, hi ha més vida després de la festa, i la festa ens ajuda a poder fer moltes més activitats que no fèiem temps enrere. Pues hem anat col·laborant amb diferents coses que s'han fet des de l'Ajuntament, diferents festes, carnestoltes. Ara estem preparant ja una campanya per enramades, que la fem també amb l'Ajuntament. Llavors col·laborarem amb Festa Major, les fires que hi hagin. I a nivell de federació, aquest any està previst fer dues campanyes grosses, i és una està ja en marxa ara, que és una campanya per promocionar el TikTok, perquè ens costa molt arribar amb jovent, amb Instagram, o quan vas a les botigues i fem sortejos omplenant butlletes, i això ens costa molt arribar amb ells, i vam dir, pues igual, a través del TikTok ens és més fàcil. Aquesta campanya està activa fins a finals del mes de maig. I llavors, si no hi ha res de nou, que ara és octubre-novembre, tornarem a fer el Pink Friday com vam fer l'any passat.
0: Que sembla que allò va funcionar, aquella experiència del Pink Friday.
1: Va estar molt bé, va agradar molt, el que passa que un divendres es va fer just. I llavors aquesta setmana estem treballant perquè, aquest any, perdó, estem treballant perquè sigui una setmana sencera.
0: Una setmana?
1: Una setmana. O sigui,
0: veient gent de color rosa voltant pel poble.
1: Això no ho sabem si serà una setmana o no, però... les ofertes, això, la idea és que sigui una setmana.
0: Molt bé. Tornant al tema abans del comerç d'Arbúcies, de les botigues que tanquen i tal, has dit que hi havia com uns 70 comerços adherits a l'associació. Sí. Des de que vau començar la festa Remember a Mare, hi han hagut menys comerços? Han anat desapareixent? Es va despoblant això o es manté més o menys?
2: Bueno, a veure, nosaltres som una associació... tot s'ha de dir, no és per posar-nos una etiqueta, però amb molta empenta, vale? Llavors som una mica l'enveja de les associacions del voltant.
0: Perquè
2: fem moltes coses, no? I el fet és, doncs, per exemple, doncs, la Festa Remember és d'una magnitud, doncs, que bueno, tu has de pensar dos cops per posar-te en un fregat així, no? Llavors sí que hem notat que s'ha incrementat, el que passa que, per desgràcia, és el que t'he dit, hi han hagut moltes baixes, moltes, algunes baixes, doncs d'establiments que feien molts anys que estaven oberts. Llavors, bueno, es va mantinguent. Sí que des de que vam començar el primer any fins ara hem incrementat, sí, hem incrementat perquè ens hem fet més visibles, però no només per la Festa Remember, sinó per tota la feinada que estem fent de visibilitzar el petit comerç, doncs de fer-nos presents, sí, tant a xarxes com en el carrer, i bueno, una mica doncs també a les escoles, perquè també hem fet coses campanyes a les escoles, i bueno, doncs clar, tot això ajuda i tot apreta, doncs, perquè arribem en aquests 70.
0: O sigui, ens trobem que hi ha altres pobles de l'associació que no estan en la mateixa situació que Arbúcies, que estan en un clar retrocés.
2: Ui, tant.
1: Sí. Som amb diferència els que som més associats, però ja no d'ara, sinó de sempre hem anat. O sigui, des d'aquí som nosaltres, que som, almenys, que tenim constància... Et diria que hi ha pobles que som el doble.
0: El doble del comerç. Amb un tamany d'habitants similar.
2: Aproximat. Inclús algun amb més habitants.
1: Sí.
2: I nosaltres tenim més associats.
1: I també fa poc, fa qüestió d'un any, una de les associacions que estàvem dintre de la federació ha plegat, i n'hi ha alguna altra que està patint problemes.
2: Sí.
1: No és fàcil, però bueno, nosaltres estem intentant ser-hi
0: i treballar-ho. És complicat, però bé, és un motiu d'orgull i de satisfacció, com diria aquell. Déu-n'hi-do satisfacció que esclar que el comerç d'Arbúcies, doncs, tingui aquest dinamisme, que tingui empenta per fer aquesta Festa Remember, i que doncs, vagi aconseguint mantenir el comerç al dia i ben viu.
2: Bueno, per la nostra part estem posant tots els esforços possibles. A partir d'aquí
0: ja es veurà. De moment, el que farem és disfrutar-ho molt el dia 16, el dissabte 16, amb aquesta cinquena edició de la Festa Remember. Sí.
2: Deixa'ns dir, sí, donar les gràcies, perquè hem de donar les gràcies primer de tot als nostres compis de festa. Com ja hem dit abans, tenim associats i associades, doncs, que bueno, pues que ens ajuden a poder-ho fer.
0: Sí.
2: Les parelles, també, perquè sense les parelles tampoc es podria fer. També hem de donar les gràcies a l'Ajuntament d'Arbúcies i a la brigada, perquè bueno, els tenim disponibles sempre. Llavors, sense cap d'aquests tres factors la festa no es podria fer. Per tant, des d'aquí, donar-li les gràcies.
0: Doncs bé, home, ja està bé ser doncs, agraït amb el suport. Ja està bé també que l'Ajuntament doni suport al comerç d'Arbúcies, que la brigada hi sigui, que totes aquestes coses ajuden a que el comerç doncs, pugui fer coses com aquestes, que al final també redunden sí, en fer poble, no?
2: Bueno, també val la pena donar-te les gràcies a tu.
0: Bueno,
2: fa 5 anys, no, perquè fa 5 anys i podries dir, bueno, és una més, doncs no, ens has trucat tu i ens has donat veu perquè nosaltres ho poguéssim tornar a explicar, que a més n'estem molt orgulloses.
0: Doncs res, el tema és que jo necessito temes i ja em va bé que munteu festes perquè si no, no sé de què parlaria, per tant ja està bé que això duri molts anys i així anirem omplint la graella amb
2: un
0: coses.
2: Win-win.
0: Un win-win. Molt bé, i acabarem amb la promo que posem per promocionar, per anunciar aquesta festa. Moltes gràcies a les tres.
2: Gràcies a tu.
3: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca Histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.
4: No us equivoqueu pas, no. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i esteu escoltant el programa Amics i Residents. 18a temporada.

Això s'acaba, tanquem la parada. La pròxima edició del programa tenim previst parlar amb en Christian Oste, un immigrant especial. I que fa poc va presentar el seu llibre, dedicat al bàsquet. Però no avancem més coses, això serà la setmana que ve, si tot va bé. Avui ho ha fet possible... a les xarxes socials Manel Canaleta. A la Meteo, Xavier Soler. A les recomanades, Marta Rubio. A la secció, Nelson Paz. I un servidor, Jordi Soler, al micròfon i als guions. Avui amb la presència especial de l'Eva Martín, la Natàlia Grau i l'Anna Mir, en nom del comerç local. Podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com i ens podeu seguir al blog amicsiresidents.blogspot.com, a iVoox, Facebook i a Instagram. I també ho podeu fer a través del WhatsApp de Ràdio Arbúcies, al 603 487 129. Amics i residents és una producció de Ràdio Arbúcies que s'emet des dels estudis ubicats a l'espai de les Naus Aiats, al costat de Can Cassó. Aquí esperem retrobar-vos. No deixeu la nostra sintonia. Salut a tothom i molt bona setmana!

0: Hola, com anem? Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença la primera llista, un repàs durant dues hores de les 40 cançons de la setmana. Fa tot just 7 dies hem deixat l'Olivia Rodrigo a la primera posició amb el tema Drop Dead, artista que aquesta mateixa setmana ha posat a la venda les 4 cites pel 2027 a Barcelona, al Palau Sant Jordi. Drop Dead, evidentment, no hi faltarà, que és la primera que hem conegut del seu nou treball d'estudi. Veurem si repetirà el lideratge o no l'Olivia Rodrigo. Avui tindrem 3 noves incorporacions entre les 40 de la llista i a la categoria dels aspirants et presentarem 3 novetats. Per tant, comencem el repàs i ho fem precisament amb una novetat. Avui, Banda Neon, després de moltes i moltes setmanes a la categoria dels aspirants, s'incorporen amb els seus passos prohibits. Som-hi!
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista. Stop.

0: Era Alex Warren, Ordinary, de caiguda, des de la 38 a la 39 en la seva 63a setmana amb nosaltres. A la 38, maig, aquesta setmana, presentant nou treball d'estudi. Aquesta és una de les cançons del disc Vull perquè no puc, en baixa 3.
1: Tot el que toco sembla que se'ns formi en fum.
2: Número

0: És la 16a setmana de Pecat Original a la llista. La col·laboració de Naina, Figa Flowers, Ampere 3. A la 33 puja un lloc, T'has Catat. La primera que hem conegut a casa nostra dels Lluna Plena.
1: Número 33.

La tenim a la 31 amb 31 setmanes. A la 30, pujada molt bona per Max Navarro, que porta 3 setmanes a la primera llista i en suma 7 amb això que es diu Inigualable.

0: L'han posada per Lady Gaga i Dotsy des de la banda sonora del Diable Vesteix de Prada, la segona part amb aquest Runaway com una de les cançons de la banda sonora. A la 28 hi tenim una cançó que ha estat unes quantes setmanes a la categoria dels aspirants i que ha entrat ja aquesta setmana des d'aquesta molt bona posició. Parlem d'una de les noves cançons de Joan Dausà des del seu treball Immortals. Per una cançó és la que obre el disc i així sona com a novetat a la llista.
1: Número 28.

0: Mira, Golden, setmana número 36 per aquesta cançó de Hunter X, que en perd dues. De seguida la 25, abans ens anem a la categoria dels aspirants per posar una altra cançó que tenim aquesta categoria. La tenim des de fa dues setmanes, fa tots just 7 dies la vam presentar com a aspirant i aquí la tenim, continuant una setmana més. 31 fam, després de la família Riba, aquesta que es diu, anem tirant.
1: Explica'm mil històries, les

Era la Rosalia de caiguda en Pertuna, de la 23 a la 24. També recula 30 ho fam. Fa un moment hi hem posat, anem tirant, i ara hi tenim aquesta, la família en Pertuna. Número

0: Your husband is coming.
1: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Número

0: Bona pujada per Guillem Bautista. No està mal, és la seva sisena setmana i en suma 4. Per tant, enhorabona per Guillem Bautista. Però abans de tancar hora anem a recordar una cançó que va ser número 1 de la primera llista el 2022. En una setmana com la que ens trobem, el protagonista va ser Harry Styles amb aquest Asi Duos que va liderar la llista durant 3 setmanes consecutives.
1: Ha arribat el moment de viatjar en el temps. Aquesta cançó va ser número 1

0: Moliner, m'obert la segona hora de la primera llista. Aquesta es deia Me acuerdo de ti, en suma... En baixa dues aquesta setmana. Passa de la 18 a la 20. Doncs que ho tens d'obrir segona hora amb la intriga de saber si Olivia Rodrigo mantindrà el lideratge o hi haurà canvis. Hem de presentar encara tres cançons de la categoria dels aspirants com a novetat i ara mateix el que farem és escoltar la pujada més important de la setmana, que és de 11 posicions per Tame Impala i Jenny amb aquest remix del Dràcula.
1: La cançó que més puja.

0: Era Joe and the Beginning, setmana número 17 a la primera lista per aquesta cançó que ja va literar a principis d'any i que en pèrdues. De seguida a la 17, abans ens anem a la categoria dels aspirants per posar una de les tres novetats que tenim aquesta setmana en aquesta categoria. I comencem amb Teddy Swims, un artista que coneixeu de sobres, ha sonat amb moltes cançons, el tenim de fet a la llista en col·laboració amb David Guetta amb el Gone Gone Gone, i ara el podem tenir per la seva nova aventura en solitari amb aquest Mr. Know It All. La nova cançó de Teddy Swims aspira a la llista.
1: Aquesta cançó

0: Maduixa continua tenint presència, en aquest cas la millor gent del planeta, amb aquesta cançó tan positiva que ens suma una, passa de la 17 a la 16. A la 15, pujada de 4 places per la gent de la Mediterrània, la col·laboració de la Fúbiga, amb un bon grapat d'artistes.
1: Número

Serà bé la Keia, I love it, I love it, I love it. Una setmana més puja a la llista, la tenim ja a la 14, baixant-ne una. De seguida a la 13, abans ens anem de nou a la categoria dels aspirants, per estrenar Dan Peralbo i El Comboi, que han presentat un nou treball que es diu King Goig, i ara arriba una de les cançons del disc, es diu Ai, ai, ai, King Goig, que fas? I la presentem com a novetat a la categoria dels aspirants. Per tant, veurem si Dan Peralbo i El Comboi entren o no a la primera llista. De moment, sonen com aspirants.

0: Avui Joan Daus abandona el top 10 i aquest Welcome to My Party que en perd 4. També hem escoltat a la 13 Taylor Swift, avui abandonat també el top 10 amb Opalite i per tant tindrem dues noves incorporacions entre les 10 primeres. Abans passem per l'11, Sopa de Cabra, Camins, Somnis i Promeses amb Su i Mon DJ. En sumen una.
1: Número 11.

0: amb la Ludwig Bunny, aquest El teu amor, avui s'ha incorporat entre les 10 primeres posicions i, per tant, enhorabona per la Ludwig, perquè cada setmana pugen més posicions. A la 9 escoltarem la mantinguda d'aquesta setmana de Harry Styles amb l'American Girls, que no puja, tampoc baixa. La tindrem des de la 9 abans. Anem de nou a la categoria dels aspirants per estrenar una banda que tampoc mai havia sonat a la primera llista. Es diuen Temper City. De fet, és un grup molt, podríem dir, nou, perquè només tenen una sola cançó presentada. I és la cançó que se'ls ha fet viral, aquest Self Aware, que triomfa. És una de les cançons virals de la temporada. Porta moltes i moltes jornades sent un dels èxits imprescindibles de les llistes mundials. I ara l'hem caçat. Temper City, Self Aware, aspira a la llista.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

0: setmana més. Alex Turner, tenim presència entre el top 10, això sí, mantenint posició des de les 6 amb aquest Fever Dream. Aquesta setmana Bruno Mars puja una mica més, de les 7 a les 5, amb aquesta cançó que ens encanta, es diu Risky Roll. Dues amunt.
1: Número 5.

0: sembla que Somber continuarà amb la seva maledicció, perquè cap de les cançons que hem tingut a la llista d'aquest artista ha arribat al número 1. La que més va arribar amunt va ser Back to Friends, que es va quedar al 2. Però aquesta, doncs, sembla que tampoc quedarà lideratge al Homebreaker, que perd la tercera plaça i se'n va fins a la 4. Tercera posició que atorguem a Tutu Turu, l'èxit de Cinderland, que perd una.
1: Número 3.

0: Bona pujada per Bebe Rexha. New Religion es queda la número 2, sumant-ne 3 en la seva sisena setmana a la primera llista. I per tant, el lideratge de la primera llista, no hi ha cap misteri, no? Continuarà una segona setmana a les mans d'Olivia Rodrigo i amb aquest Drop Dead, que manté una segona setmana de lideratge. Per tant, enhorabona per l'Olivia Rodrigo, que tindrà 7 dies més el privilegi d'ocupar el número 1 de la primera llista. Ens retrobem d'aquí una setmana amb molts més èxits a la primera llista. Bona setmana!
1: Número 1. Primera llista amb Marc Clapés.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Una dona compleix quarantena des d'aquest matí a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure prop de la dona que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
2: El govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: A partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb Rodalies a Catalunya.
2: D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
0: I avui també es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea.
2: Per celebrar-ho s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona.
0: I en successos, dues persones van morir aquesta nit passada en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc.
2: Amb aquestes dues víctimes ja són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? A primeres hores del matí ens hem despertat aquí a Catalunya amb ruixats que quedaven concentrats sobretot a punts del Baix Maresme, Barcelonès i també de les Terres de l'Ebre. En conjunt ens han deixat poques precipitacions, pocs litres, com ha estat el cas dels 3 litres i mig de Barcelona, zona universitària, o el litre i mig que també hem localitzat al Raval o també a la zona dels ports. Al matí hem tingut clarianes al punts del Pirineu i Prepirineu, però en canvi a la resta de Catalunya el cel ha estat molt més variable, molt més cobert de núvols. I a aquestes hores del migdia tenim l'arribada de les primeres precipitacions per Terres de l'Ebre, que poden descarregar amb intensitat sobretot a punts d'Ulldecona, Horta de Sant Joan, i a mesura vagi passant la tarda aquests ruixats s'aniran desplaçant de sud cap a nord, afectant a qualsevol comarca catalana i que puntualment inclús ho podran fer amb intensitat. Per tant, la tarda es presenta passada per aigua amb unes temperatures que es mantenen molt semblants. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica.
2: Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a un quart de cinc amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar.
0: La informació

0: i Amsterdam.
1: No té símptomes i se li ha practicat una PCR, però de moment es mantindrà aïllada en una habitació de l'hospital. Aquest matí el govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació per la seva banda dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà. Ens amplia tota la informació la Norma Lebrero.
2: Hi ha tres persones a l'estat espanyol que van volar amb l'avió de KLM de Johannesburg a Amsterdam, on viatjava la dona que va acabar morint d'antivirus. La dona d'Alacant, que està fent quarantena a l'hospital i que ha mostrat símptomes, com tos, una dona sud-africana que ja és al seu país però que ha passat una setmana a Barcelona, i una dona catalana que des d'aquest matí compleix quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona, que no ha manifestat símptomes clars però que va seure a prop de la dona que va morir. Se l'ha aïllat en una habitació i se la manté en vigilància 7 dies fins al resultat de les proves. Ho ha explicat el director assistencial de l'Hospital Clínic, Antoni Castells.
3: Estarà en una habitació individual, en el qual estarà atès per personal mèdic i d'infermeria. És una persona, repeteixo, asimptomàtica, per tant, el control que s'han de fer bàsicament és de prendre les constants i saber com està, però, evidentment, com a mesura d'aïllament, estarà en una habitació individual.
2: Aquest matí el govern espanyol també ha explicat el pla per evacuar els 147 passatgers i tripulació de l'Ondius, que aquesta matinada arribarà al port de Tenerife. Els primers a sortir del vaixell seran els passatgers espanyols, que volaran en un avió a Madrid, on passaran, per ordre judicial, una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. La ministra de Sanitat, Mónica García, ha explicat que tots són asimptomàtics.
4: No estamos hablando de casos ni estamos hablando de pacientes. Estamos hablando de compatriotas que están asintomáticos, personas que están asintomáticas, que llevan muchos días viviendo una situación muy difícil y así nos lo han trasladado. Estamos detectando, estamos localizando, estamos actuando desde el primer momento ante cualquier posible situación de riesgo y ante cualquier posible contacto. Quiero insistir una vez más también que el riesgo para la población en general sigue siendo...
2: La resta de passatgers aniran desembarcant tan bon punt tinguin l'avió flatat pel seu país esperant-los a l'aeroport de Tenerife. De moment s'han confirmat avions de França, Alemanya, Irlanda, Bèlgica i Països Baixos. La Unió Europea traslladarà la resta de ciutadans que no disposen d'avions flatats pel seu país, com Gran Bretanya o els Estats Units. Fernando Grande Marlaska es ministro de Interior.
5: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Vuelvo a repetir, no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà aquesta tarda amb el director general de l'OMS per explicar-li l'operatiu.
0: I a partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb tren de Rodalies a Catalunya. D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar així els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat a la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
1: Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els companys de Vallès Occidental Televisió han sortit al carrer per preguntar a la gent què opinen que torni a ser de pagament al servei de Rodalies.
6: Faig servir la T-Mobilitat, la de la jove, però sí que és veritat que la meva família sí que la fan servir bastant i no em sembla bé que al final és un servei públic i que ens tornin a pujar els preus. Quan acaba d'haver un retard de mitja hora, doncs em sembla molt fort.
7: Pues me parece fatal, viendo cómo siguen las instalaciones, me parece de muy mala manera, porque prometieron que iban a mejorar todo y no lo han hecho.
8: Con lo mal que van los trenes ahora, que nunca vienen a la hora, podía ser gratis más tiempo.
9: Si ens fan pagar el que ens fan pagar, pues que tingui una repercussió en el bon sentit i que funcioni millor la línia.
10: Jo vinc de... ha agafat el tren a Hostalric i ha vingut puntual i sense incidències.
9: Hi ha millores a la part de la línia que jo agafo, però jo tinc amics, per exemple, a la meva universitat, que agafen altres línies i no estan del tot contents.
11: Que sigui aún fallando, que hay retrasos y que pues no veo que esté funcionando completamente bien.
12: Uso el servicio diariamente, pero sigo sintiendo de que los trenes no van como prometieron.
0: En aquest sentit, i per la seva banda, la plataforma Dignitat a les Vies també considera desencertat que Rodalies deixi de ser gratuït davant la poca fiabilitat del servei.
1: Els usuaris dels trens tornen a pagar des d'aquest dissabte després de 3 mesos i mig de gratuïtat.

0: com us avançàvem, i tot derivat d'aquests problemes de l'accident mortal de Gelida de gener. Ens en dona tota la informació des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
1: Dignitat a les Vies assegura que no es pot parlar de situació normalitzada quan les afectacions constants configuren un escenari molt allunyat del servei que els ciutadans mereixen. La portaveu de la plataforma d'usuaris, Ana Gómez, ha explicat a Tarragona Ràdio que amb l'eliminació de la gratuïtat, l'administració està demostrant una desconnexió total amb el que viu el passatger el dia a dia a les andanes.
2: Ja han reobert pràcticament totes les línies, doncs tornen a cobrar el bitllet. Això, dir que és normal i que tot hem arribat a aquesta normalitat de servei, és o una desconnexió total de l'andana o dia crits que no tenen calés i que necessiten que paguem el bitllet.
1: Gómez deixa clar que no està a favor de la gratuïtat eterna, però assenyala que cal que sigui un servei públic fiable i de qualitat.
2: Et diuen que et cobren per normalitat del servei, perquè jo crec que si haguéssim dit no tenim calés, la gent no s'ho pren tan malament, però que et diguin a la cara lo de la normalitat del servei és un tema també de dignitat.
1: La plataforma avisa als usuaris que tinguin un abonament en vigor amb dies pendents quan va començar la gratuïtat, que podran recuperar aquests viatges.
3: Seguim parlant de Rodalies perquè Renfe ha començat també les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats precisament al servei de Rodalies. D'aquesta manera, la companyia passarà de tenir espai per reparar uns 22 vagons simultàniament a tenir espai per al doble, uns 50.
0: Es preveuen tres tallers nous a Manresa, Sant Celoni i a Granollers. A més, s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal, a Barcelona, i a Ripoll. A la capital del Ripollès, precisament, ja han començat les obres i està previst que comencin a funcionar a finals d'aquest mateix any. Les restes s'aniran executant en els pròxims 4 anys i s'hi destinaran 164 milions d'euros.

0: Aquest és un fragment de l'Oda a l'Alegria de Beethoven, la peça que es va escollir com a himne de la Unió Europea, i és que avui es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea.
1: Per celebrar-ho, s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona, amb un convidat especial, l'exprimer ministre d'Itàlia i expresident de la Comissió Europea, Romano Prodi, que ha estat molt crític amb l'actual divisió europea.
2: Encara que hàgim, doncs, ens hem unit per la defensa d'Ucraïna, però no hem fet res, absolutament res, per la dramàtica tragèdia entre Israel i Palestina, i encara menys estem fent pel que fa a la guerra d'Israel i els Estats Units a Iran. Per tant, atenció, atenció, que perquè la pèrdua, doncs, de la unitat és terrible pel nostre futur.
1: Durant l'acte també s'ha fet una taula rodona amb representants institucionals i estudiants del programa Estrella Europeu, l'Erasmus. L'acte s'ha tancat amb el desplegament d'una gran bandera europea i la interpretació de l'himne europeu.
0: I sobre aquest mateix tema, 6 de cada 10 joves declaren sentir-se bastant o molt europeistes, segons el Centre d'Estudis d'Opinió i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, una xifra que ha crescut durant els darrers 2 anys.
1: Però que en saben realment els adolescents de les institucions europees? Avui que se celebra el Dia d'Europa, ho hem preguntat a alguns dels estudiants que participen al programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu a Catalunya.
3: Una institució que vetlla per la nostra seguretat i perquè tinguem millors oportunitats a la vida.
4: No deixa de ser una aliança de països per tal de créixer a nivell democràtic, a nivell social i a nivell ambiental.
5: Europa està per ajudar i per fer la vida millor.
6: Per mi Europa és una família molt gran sense fronteres.
7: És una unió bastant forta, la qual ens ha permet poder estalviar bastants conflictes. I, per exemple, els meus pares són del Marroc i va ser una oportunitat molt gran poder venir aquí.
8: Ens permet, doncs, en altres països i ens obre oportunitats que potser sense Europa no tindríem.
4: La gent sent que tot aquest tema d'Europa, del Parlament Europeu, no l'interpel·la directament quan la realitat és que és el que decideix, no?, part de les nostres vides, com per exemple què estudiarem, si podrem pagar l'habitatge.
9: Jo crec que hi ha molts joves que no li interessen encara, però jo crec que a mesura que la gent va coneixent el que és la Unió Europea en si, jo crec que es va animant a més, a conèixer més.
10: Hi ha diferents projectes com l'Erasmus i tot, que a mi m'agrada molt viatjar.
0: Sobre aquest mateix tema i en la seva darrera intervenció, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat avançar cap a una unió política europea basada en el federalisme per respondre així a la sacsejada geopolítica econòmica i social que viu ara mateix el món.
1: Durant l'acte institucional, Illa ha assegurat que només un bloc econòmic i comercial no és suficient, això ho deia en paraules seves, davant d'aquests nous reptes globals, i ha reivindicat també en paraules seves la unitat en la diversitat, com a fórmula per reforçar el projecte europeu.
0: Anem ara amb un apunt ràpid sobre la flotilla, perquè el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que Israel alliberarà en les pròximes hores l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek.
1: Álvarez ha assegurat que les autoritats israelianes els ho han informat a través del cònsol a Tel Aviv de l'alliberament d'Abu Keshek i que la deportació es farà a través del pas fronterer de Taba a Egipte.
0: I parlem ja de successos, perquè 2 persones han mort aquesta passada nit en un xoc frontal entre 2 cotxes a la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: L'avís de l'accident es va rebre poc després de les 10 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, es va produir una col·lisió frontal entre 2 turismes. A conseqüència de l'accident van morir ambdós conductors i únics ocupants dels vehicles. Es tracta d'un home de 27 anys, veí de l'Espluga de Francolí, i d'un altre home de 50 anys, veí del Pont d'Armentera. Amb aquestes 2 víctimes ja són 38, les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona per haver robat joies per valor de 4.000 euros de casa d'un home de 90 anys al districte barceloní de Nou Barris.
1: L'arrestada de 19 anys va cometre el robatori amb violència i intimidació després d'oferir-se inicialment com a servei domèstic. La policia ha identificat una altra dona que també podria estar relacionada amb els fets. El cas es remunta al 17 de gener a la zona del passeig de Fabra i Puig, quan dues dones es van apropar a la víctima i van oferir-se per fer les feines de casa seva. Sota aquesta excusa el van acompanyar fins al domicili i van marxar. Hores després es van tornar a presentar a l'habitatge, van passar a l'interior i van sostreure diverses joies amb intimidació.

0: diversos. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Parlem ara de salut i sanitat, i és que un centenar d'adolescents han estat atesos a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona durant els darrers 3 anys per temptatives suïcides o d'autolesions.
2: És un fet que va en augment des de la pandèmia, així com les sobredosis per drogues, algunes poc conegudes pels professionals sanitaris, com la ketamina i el gas del riure. Ens dona més detalls Maite Polo.
3: La meitat dels nois i noies d'entre 13 i 17 anys atesos a urgències de Sant Pau per conductes autolesives ja ho havien fet abans. I en gairebé 7 de cada 10 casos, l'episodi desencadenant va ser dins la família o bé a l'escola per assetjament. El 2025 van ser 35 menors dels barris de Barcelona que tenen com a referent aquest centre hospitalari. Ho explica el director d'urgències de pediatria de l'Hospital de Sant Pau, Joan González.
4: Estem veient més ideació autolítica, més autolesions, inclús més ideació de suïcidi o inclús també tentatives just des de que es va acabar el confinament. Moltes d'aquestes conductes o d'aquestes idees o d'aquest malestar cada vegada ve vinculat a l'ús de xarxes socials sense filtre i sense límits. Dolències que d'entrada semblen físiques, al darrere hi ha molt més, no? Hi ha casos a vegades d'assetjament escolar o problemes també fora de l'entorn escolar.
3: A urgències també arriben adolescents, sobretot el cap de setmana, amb sobredosis de drogues poc conegudes pels professionals sanitaris. I aquest nou paradigma els provoca un problema per identificar les substàncies. Són dos dels temes tractats al 30è Congrés de la Societat Pediàtrica Catalana que s'ha fet durant 2 dies a l'Hospital Sant Pau de Barcelona.
1: Seguim amb l'àmbit de la salut perquè la Corporació del Maresme i la Selva realitza la primera cirurgia robòtica a l'Hospital de Calella.
2: La intervenció ha anat a càrrec del Servei d'Urologia. Ens n'informa des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
5: En aquest sentit, Calella ha estat el primer dels 5 hospitals que participen en el projecte de compra conjunta a iniciar aquest tipus de cirurgia en l'especialitat d'urologia. Josep Maria Prats, cap de la unitat d'urologia de la corporació, valorava així satisfactòriament la nova tecnologia.
6: Porta molts avantatges, però en un cas complex i en aquest cas ens permet treballar amb més autonomia i més ergonomia, i després el que dona és molta precisió. Dona moltíssima precisió en el moment dels moviments, tu pots aplicar el moviment del teu canell allà a la punta dels teus dits, amb 3 articulacions entre el cos, i a més amb una visió tridimensional. Per tant, tens molta més visió de l'anatomia amplificada, no com la veuríem a simple vista, sinó amplificada, i pots veure fins i tot la microcirculació, i anar dissecant i tallant i progressant molt bé, no? Quan la cirurgia és menys agressiva.
5: Aquesta primera intervenció representa un pas important en la millora de l'atenció als pacients amb intervencions més precises i menys invasives.
1: I obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Girona, que ha estrenat una nova edició del Temps de Flors, que ha arrencat molt pendent, això sí, del temps davant la previsió de pluges per a les properes hores.
2: Malgrat això, la cita ha tret riuades de gent que ha volgut visitar la ciutat, que des d'aquest dissabte acull 141 mostres florals en diferents punts. Un dels llocs més fotografiats han sigut les escales de la catedral, protagonitzades per un drac com el del Parc Güell, però transformat en Corcollona, animal mitològic genuí de Girona.
1: I d'altra banda, la 13a edició dels Premis Prodocs han guardonat el llargmetratge Dios lo ve, de la productora He Can Nang, un treball que retrata l'arquitecte Òscar Tusquets.
2: El premi a la millor sèrie televisiva s'ha atorgat als Herois de Vandellòs, de minoria absoluta, que explica la gestió d'un incident nuclear greu a la planta catalana l'any 1989. La gala dels premis que otorga l'Associació de Productores de Documentals s'ha celebrat ahir divendres a Barcelona i ha entregat també el Premi Honorífic Prodocs al cineasta i activista polític Pere Portabella. L'entitat ha entregat els guardons en el marc de la celebració del 15è aniversari de la seva creació.
1: Són les 2:20, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol perquè l'Espanyol busca avui a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica.
2: Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a 4:45 amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca la permanència 2 punts per sota dels barcelonins.
1: I per demà diumenge a 9:00 PM queda reservat el clàssic més esperat dels últims anys.
2: un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. Els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen davant els blancs, que viuen uns dies convulsos després de la batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que han rebut una sanció econòmica de 500.000 euros cadascun, però cap sanció esportiva. Per tant, el francès podrà jugar al Camp Nou, mentre que l'uruguaià no ho podrà fer pel protocol després de patir un traumatisme cranioencefàlic.
1: I ens n'anem ara al futbol femení, perquè aquest matí hi havia derbi a la Lliga F entre l'Espanyol i el Badalona Women. Tots dos equips ja estaven salvats matemàticament, però anem a descobrir qui s'ha emportat la victòria. Connectem en directe amb el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Jon García. Jon, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs efectivament un partit en el que els dos equips necessitaven la victòria, no per la classificació, perquè els dos estan salvats, sinó per les sensacions. Badalona i Espanyol havien perdut els tres últims partits de forma consecutiva. I el resultat final és que no se l'han portat ni un ni l'altre. Empat a un al marcador després de dos gols de penal a la primera part. Ha marcat Ana González al 22, que l'ha sabut convertir, i ha fet el mateix Ainhoa Campo al 30. En una primera part on el Badalona Women ha dominat, ha tingut molta més possessió que l'Espanyol. De fet, ha estat més d'un 70% de possessió de l'equip de Marc Ballester, però a la segona a poc se li ha començat a complicar. Amb un equip que té una convocatòria curta i pocs canvis, el sentit físic ha començat a pesar en el partit, fins que l'Espanyol al final ha acabat tenint les ocasions més clares a la segona part. Per tant, ni unes ni les altres acaben marxant contentes amb aquest empat. Necessitaven, pel sentit anímic, la victòria. Tot i així, gran partit de futbol, molt entretingut sobretot, el que s'ha viscut avui a la Ciutat Esportiva de Nicarque.
1: Moltes gràcies, Jon. I com veiem, aquest derbi que acaba amb empat entre l'Espanyol i el Badalona Women. Ens n'anem ara al futbol masculí de nou, a la Primera Federació, amb una derrota molt dolorosa del Sabadell al camp de l'Atlético Madrileño per 4-3.
2: Els vallesans aquest cop no van estar a l'alçada i van veure com el filial matalasser ara es queda a només un punt de distància. S'avançava amb el 4-1 amb aquest escenari. Els dos gols de Cossi van reduir danys, ja que amb el 4-3 el Sabadell va mantenir el seu a favor el gol a veraix particular.
1: I baixem una divisió, perquè el Reus Futbol Club Redis juga avui l'anada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens, en aquest cas per pujar precisament a la Primera Federació.
2: El seu rival serà l'Ourense, aquesta tarda a partir de les 7. La prèvia del duel des de la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
8: El Reus Futbol Club Redis rep aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal a l'Ourense en el primer partit de la semifinal del play-off d'ascens a la Primera Federació. Pel que fa al conjunt visitant, ha mostrat ser un equip solvent al seu grup amb una derrota en els últims 7 partits de fase regular. Per altra banda, el conjunt reusenc s'ha reforçat anímicament després d'un desplaçament històric a Terrassa i amb la voluntat d'omplir l'estadi municipal per generar pressió afegida. Escoltem a Marc Carles, contrenador del Reus Futbol Club Redis.
9: Però que ens acompanyin, que segueixin, que creguin, que durant la setmana visquin alegres, feliços de veure una colla de nanos de la comarca, de la zona, que senten els colors, que estiguin animats, que entre ells s'animin per poder acompanyar-nos, que la nostra intenció clara és competir per el que realment sentim, però també per ells, perquè crec que aquest nou Reus no s'entendria sense tota aquesta gent que hem estat capaços d'arrastrar durant aquests desplaçaments a l'estadi.
8: Fins al moment s'han venut més de 3.200 entrades, una xifra remarcada especialment, ja que l'abonament no era vàlid pel partit i els socis han hagut de pagar l'entrada a un preu reduït.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al waterpolo, perquè aquest matí han començat les dues semifinals de la divisió d'honor masculina. Una d'elles enfrontava el Sabadell i el Club Natació Barcelona. Coneguem, doncs, en directe quin ha estat el resultat d'aquest primer assalt, connectant en directe amb el company de Ràdio Sabadell, Pau Vituri. Pau, bon dia.
10: Molt bon dia. Doncs ha acabat fa uns instants aquest partit de semifinals, el primer partit entre el Sabadell i el Barcelona, amb victòria del CNB per 19-20 a la tanda de penals després de l'empat a 16 en el temps reglamentari. Un partit en què el conjunt local, el Sabadell, s'ha distanciat de 4 gols a l'inici, l'ha anat gestionant aquest avantatge durant tot el partit, però s'ha vist molt castigat en el tram final per un total de 24 expulsions en contra, 11 més que el rival, que, com diem, ha empatat en els últims segons i ha forçat aquesta tanda de penals on Òscar Matarredona, el porter visitant, ha aturat dos llançaments. Per tant, agafa avantatge el CNB abans del segon partit que es disputarà dissabte de la setmana que ve a la nova Escullera.
1: Moltes gràcies, Pau, i comentem també que en l'altra semifinal l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat per 19-8 al Club Natació Terrassa. Canviem d'esport en futbol sala, victòria del Barça per 4-3 ahir davant del Pozo de Múrcia.
2: Amb aquest resultat, els blaugranes asseguren la primera posició de cara al play-off, a falta d'una jornada, i per tant tindran el factor pista a favor en totes les eliminatòries.
1: Parlem també d'hoquei patins perquè ahir el Vilassana va caure derrotat a les semifinals de la Champions femenina a la tanda de penals davant del Fraga. D'aquesta manera les catalanes es queden un cop més a les portes d'aixecar la seva primera Champions.
2: I seguim, ja que el Barça d'hoquei disputarà aquesta semifinals de Champions, però en aquest cas masculina, davant el Benfica, a les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar l'Sporting de Portugal per 2-0. L'altra semifinal la juguen el Porto i el Barcelos.
1: I acabem parlant d'handbol, perquè el Balonmano Granollers va perdre els quarts de final de la Copa de la Reina davant del Rocasa Gran Canària per 29-26. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa, qui us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos.
11: La xarxa de comunicació local.
12: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
13: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
12: Un impuls.
13: Un refugi.
12: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
13: I fer-se sentir.
12: Això és el que volem que sigui l'alenada.
13: Ens acompanyes?
14: L'alenada. El nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
15: Continguts en xarxa.
16: Entre les estrenes de la setmana destaca Les ovelles detectives. Emma Thompson i Hugh Jackman protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré d'amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
17: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
16: Ah, Les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
18: Soc una ovella detectiva i de les bones.
19: Que viene después del miércoles.
20: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
21: Me voy.
22: Però si acabes de llegar.
16: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
23: Clau!
24: Wow, no me siento cómodo pegándole a una chica.
25: Descuida. No lo harás.
16: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
26: Que empiece el espectáculo.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Una dona compleix quarantena des d'aquest matí a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure a prop de la que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
2: El govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: A partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb Rodalies a Catalunya.
2: D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat a la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
0: I avui també es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea.
2: Per celebrar-ho s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona.
0: I en successos, dues persones van morir ahir a la nit en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc.
2: Amb aquestes dues víctimes ja són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? A primeres hores del matí ens hem despertat aquí a Catalunya amb ruixats que quedaven concentrats sobretot a punts del Baix Maresme, Barcelonès i també de les Terres de l'Ebre. En conjunt ens han deixat poques precipitacions, pocs litres, com ha estat el cas dels 3 litres i mig de Barcelona, zona universitària, o el litre i mig que també hem localitzat al Raval o també a la zona dels ports. Al matí hem tingut clarianes als punts del Pirineu i Prepirineu, però en canvi a la resta de Catalunya el cel ha estat molt més variable, molt més cobert de núvols. I a aquestes hores del migdia tenim l'arribada de les primeres precipitacions per Terres de l'Ebre, que poden descarregar amb intensitat sobretot a punts d'Ulldecona, Horta de Sant Joan, i a mesura vagi passant la tarda aquests ruixats s'aniran desplaçant de sud cap a nord, afectant a qualsevol comarca catalana i que puntualment inclús ho podran fer amb intensitat. Per tant, la tarda es presenta passada per aigua amb unes temperatures que es mantenen molt semblants. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Per demà diumenge a les 9 de la nit arriba el gran clàssic entre el Barça i el Real Madrid. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Una dona compleix des d'aquest matí quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure prop de la que va acabar morint per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
1: No té símptomes i se li ha practicat una PCR, però de moment es mantindrà aïllada en una habitació de l'hospital. Paral·lelament, aquest matí el govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà. Tota la informació ens l'explica Norma Lebrero.
2: Hi ha tres persones de l'estat espanyol que van volar amb l'avió de KLM de Johannesburg a Amsterdam, on viatjava la dona que va acabar morint d'antivirus. La dona d'Alacant, que està fent quarantena a l'hospital i que ha mostrat símptomes, com tos, una dona sud-africana que ja és al seu país però que ha passat una setmana a Barcelona, i una dona catalana que des d'aquest matí compleix quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona, que no ha manifestat símptomes clars però que va seure a prop de la dona que va morir. Se l'ha aïllat en una habitació i se la manté en vigilància 7 dies fins al resultat de les proves. Ho ha explicat el director assistencial de l'Hospital Clínic, Antoni Castells.
3: Estarà en una habitació individual, en el qual estarà atès per personal mèdic i d'infermeria. És una persona, repeteixo, asimptomàtica, per tant, el control que s'han de fer bàsicament és de prendre les constants i saber com està, però, evidentment, com a mesura d'aïllament, estarà en una habitació individual.
2: Aquest matí el govern espanyol també ha explicat el pla per evacuar els 147 passatgers i tripulació de l'Ondius, que aquesta matinada arribarà al port de Tenerife. Els primers a sortir del vaixell seran els passatgers espanyols, que volaran en un avió a Madrid, on passaran, per ordre judicial, una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. La ministra de Sanitat, Mónica García, ha explicat que tots són asimptomàtics.
4: No estamos hablando de casos ni estamos hablando de pacientes. Estamos hablando de compatriotas que están asintomáticos, personas que están asintomáticas, que llevan muchos días viviendo una situación muy difícil y así nos lo han trasladado. Estamos detectando, estamos localizando, estamos actuando desde el primer momento ante cualquier posible situación de riesgo y ante cualquier posible contacto. Quiero insistir una vez más también que el riesgo para la población en general sigue siendo...
2: La resta de passatgers aniran desembarcant tan bon punt tinguin l'avió fletat pel seu país esperant-los a l'aeroport de Tenerife. De moment s'han confirmat avions de França, Alemanya, Irlanda, Bèlgica i Països Baixos. La Unió Europea traslladarà la resta de ciutadans que no disposen d'avions fletats pel seu país, com Gran Bretanya o els Estats Units. Fernando Grande Marlaska es ministro de Interior.
5: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Vuelvo a repetir, no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà aquesta tarda amb el director general de l'OMS per explicar-li l'operatiu.
0: Canviem de tema, i és que a partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb tren de Rodalies a Catalunya. D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar així els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
1: Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir, en el moment de l'accident de Gelida podrà recuperar aquests viatges. Els companys de Vallès Oriental Televisió han sortit al carrer per preguntar a la gent què opinen que torni a ser de pagament el servei de Rodalies.
6: Faig servir la T-Mobilitat, la de la jove, però sí que és veritat que la meva família sí que la fan servir bastant i no em sembla bé que al final és un servei públic i que ens tornin a pujar els preus. Quan acaba d'haver un retard de mitja hora, doncs em sembla molt fort.
7: Pues me parece fatal, viendo cómo sigue las instalaciones, me parece de muy mala manera, porque prometieron que van a mejorar todo y no lo han hecho.
8: Con lo mal que van los trenes ahora, que nunca vienen a la hora, podría ser gratis más tiempo.
9: Si ens fan pagar el que ens fan pagar, pues que tingui una repercussió en el bon sentit i que funcioni millor la línia.
10: Jo vinc de... ha agafat el tren a Hostalric i ha vingut puntual i sense incidències.
9: Hi ha millores a la part de la línia que jo agafo, però jo tinc amics, per exemple, a la meva universitat, que agafen altres línies i no estan del tot contents.
11: Que sigue aún fallando, que hay retrasos y que pues no veo que esté funcionando completamente bien.
7: Uso el servicio diariamente, pero sigo sintiendo de que los trenes no van como prometieron.
0: Per la seva banda, Renfe també ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats precisament a Rodalies. D'aquesta manera, la companyia passarà de tenir espai per reparar 22 vagons simultàniament a tenir espai per al doble, uns 50.
1: Es preveuen tres tallers nous a Manresa, a Sant Celoni i a Granollers. A més, s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions a Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal i Ripoll. Precisament a la capital del Ripollès ja han començat les obres i està previst que comencin a funcionar a finals d'aquest mateix any. La resta s'anirà executant en els propers 4 anys i s'hi destinaran 164 milions d'euros.

0: Aquest és un fragment de l'Oda a l'Alegria de Beethoven, la peça que es va escollir com a himne de la Unió Europea, i és que avui es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europeu.
1: Per celebrar-ho s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona, amb un convidat molt especial, l'exprimer ministre d'Itàlia i expresident de la Comissió Europea, Romano Prodi, qui ha estat molt crític amb l'actual divisió europea.
2: Encara que hàgim, doncs, ens hem unit per la defensa d'Ucraïna, però no hem fet res, absolutament res, per la dramàtica tragèdia entre Israel i Palestina, i encara menys estem fent pel que fa a la guerra d'Israel i els Estats Units a Iran. Per tant, atenció, que perquè la pèrdua, doncs, de la unitat és terrible pel nostre futur.
1: Durant l'acte també s'ha fet una taula rodona amb representants institucionals i estudiants del programa Estrella Europeu, l'Erasmus. L'acte s'ha tancat amb el desplegament d'una gran bandera europea i la interpretació del que escoltàvem abans, l'himne europeu.
0: D'altra banda, 6 de cada 10 joves declaren sentir-se bastant o molt europeistes, segons el Centre d'Estudis d'Opinió i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, una xifra que ha crescut a més en els darrers 2 anys.
1: Però què en saben realment els adolescents de les institucions europees? Avui que se celebra precisament aquest Dia d'Europa, ho hem preguntat a alguns dels estudiants que participen al programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu a Catalunya.
3: Una institució que vetlla per la nostra seguretat i perquè tinguem millors oportunitats a la vida.
4: No deixa de ser una aliança de països per tal de créixer a nivell democràtic, a nivell social i a nivell ambiental.
5: Europa està per ajudar i per fer la vida millor.
6: Per mi Europa és una família molt gran sense fronteres.
7: És una unió bastant forta, la qual ens ha permet poder estalviar bastants conflictes. I, per exemple, els meus pares són del Marroc i va ser una oportunitat molt gran poder venir aquí.
8: Ens permet, doncs, en altres països ens obre oportunitats que potser sense Europa no tindríem.
4: La gent sent que tot aquest tema d'Europa, del Parlament Europeu, no l'interpel·la directament quan la realitat és que és el que decideix, no?, part de les nostres vides, com per exemple què estudiarem, si podrem pagar l'habitatge.
9: Jo crec que hi ha molts joves que no li interessen encara, però jo crec que a mesura que la gent va coneixent el que és la Unió Europea en si, jo crec que es va animant a més, a conèixer més.
10: Hi ha diferents projectes com l'Erasmus i tot, que a mi m'agrada molt viatjar.
0: Seguim parlant de política, però canviem ara d'àmbit, i és que Junts per Catalunya demana la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per la seva presumpta infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona que discutien la vaga de docents.
1: Escoltem a Jordi Turull, secretari general de Junts, aquest matí des de Barcelona.
11: No et pots omplir la boca de lluitar contra l'ultradreta i de respecte als drets i llibertats fonamentals si des del teu govern doncs estàs atacant drets i llibertats fonamentals com és el dret de reunió, el dret de vaga, etc. Un govern no pot tractar els mestres que estan educant els nostres fills i els nostres nets com a possibles delinqüents.
1: Les crítiques també han arribat des dels comuns. Durant el seu Consell Nacional, la líder de la formació al Parlament, Jéssica Albiach, creu que el govern està sobrepassat.
12: El govern de Salvador Illa cada vegada més està quedant clar que és un govern que està sobrepassat, que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari, cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i a més cada vegada que es mou fora dels acords d'investidura s'equivoca i l'hem de fer rectificar. I ja no és un govern que va xilent, no és només una qüestió de velocitat, que també és sobretot un problema d'orientació política.
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, considera que la direcció del cos de Mossos d'Esquadra no funciona, segons ell, i si Josep Lluís Trapero no renuncia al càrrec, li tocarà a Illa cessar-lo.
1: Així ho ha dit en una tensió als mitjans en el marc de la trobada municipalista del partit celebrada al Teatre Ateneu de Tàrrega, on també ha etzibat, en paraules seves, que seria molt important que cap director general de la policia no estigués obligant els agents a actuar de manera poc democràtica, segons, com dèiem, deia Oriol Junqueras.
0: Hem de parlar ara també de la flotilla, perquè el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que Israel alliberarà en les properes hores l'activista Saif Abu Keshek.
1: Álvarez ha assegurat que les autoritats israelianes els han informat a través del cònsol a Tel Aviv de l'alliberament d'Abu Keshek i que aquesta deportació es farà a través del pas fronterer de Taba a Egipte.
0: I aquesta notícia ha arribat mentre unes 300 persones es concentraven al Passeig de Gràcia de Barcelona per protestar precisament contra l'arrest tant d'Abu Keshek com també de Tiago Ávila, i han celebrat just en aquell moment la notícia del seu alliberament.
1: Ha sigut pocs minuts després de començar la marxa. Precisament la dona de l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek, Sali Issa, ha comunicat als manifestants l'anunci del ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, que abans us informàvem, i aquesta notícia ha estat rebuda amb emoció, llàgrimes i abraçades.
0: Parlem ara de successos, perquè dues persones han mort aquesta passada nit en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: L'avís de l'accident es va rebre poc després de les 10 de la nit, per causes que encara s'estan investigant. Es va produir una col·lisió frontal entre dos turismes. A conseqüència d'aquest accident van morir ambdós conductors i únics ocupants dels vehicles. Es tracta d'un home de 27 anys, veí de l'Espluga de Francolí, i d'un altre home de 50 anys, veí del Pont d'Armentera. Amb aquestes dues víctimes ja són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.

0: per just. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Parlem ara de salut, perquè un centenar d'adolescents han estat atesos a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona durant els darrers 3 anys per temptatives suïcides o d'autolesions.
2: És un fet que va en augment des de la pandèmia, així com les sobredosis per drogues, algunes poc conegudes pels professionals sanitaris, com la ketamina o el gas del riure. En zona més detalls, Maite Polo.
3: La meitat dels nois i noies d'entre 13 i 17 anys atesos a urgències de Sant Pau per conductes autolesives ja ho havien fet abans. I en gairebé 7 de cada 10 casos, l'episodi desencadenant va ser dins la família o bé a l'escola per assetjament. El 2025 van ser 35 menors dels barris de Barcelona que tenen com a referent aquest centre hospitalari. Ho explica el director d'urgències de pediatria de l'Hospital de Sant Pau, Joan González.
4: Estem veient més ideació autolítica, més autolesions, inclús més ideació de suïcidi o inclús també tentatives just des de que es va acabar el confinament. Moltes d'aquestes conductes o d'aquestes idees o d'aquest malestar cada vegada ve vinculat a l'ús de xarxes socials sense filtre i sense límits. Dolències que d'entrada semblen físiques, al darrere hi ha molt més, no? Hi ha casos, doncs, a vegades d'assetjament escolar o problemes també fora de l'entorn escolar.
3: A urgències també arriben adolescents, sobretot el cap de setmana, amb sobredosis de drogues poc conegudes pels professionals sanitaris. I aquest nou paradigma els provoca un problema per identificar les substàncies. Són dos dels temes tractats al 30è Congrés de la Societat Pediàtrica Catalana que s'ha fet durant 2 dies a l'Hospital Sant Pau de Barcelona.
1: Marxem ara fins a Mataró, on el Tecnocampus ha estat escenari avui al matí de la 29a edició dels Premis Agrupacions de Defensa Forestal, conegudes com les ADFs, que lliura la Diputació de Barcelona.
2: Uns guardons que reconeixen la tasca de les més de 4.000 persones voluntàries que a la província de Barcelona treballen al llarg de tot l'any per protegir el territori. Des de Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
5: L'agrupació Els Cingles del Moianès s'han portat el Premi Rossend Montaner dotat amb 11.000 euros per un projecte d'expansió de l'ús de drons en la gestió forestal i la prevenció d'incendis. Per la seva banda, l'ADF Castellbisbal ha guanyat el Premi Jordi Peix, també d'11.000 euros, per un conte il·lustrat dirigit a la infància per fomentar la cultura de la prevenció. El Premi Honorífic Joaquim Maria Castellarnau se l'ha endut el mataroní Vicent Ribas de l'ADF Serra de Marina en reconeixement d'una trajectòria dedicada a la protecció dels boscos. Jordi Fabrega és diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal.
6: És l'únic cas a Europa de tindre una societat civil organitzada mitjançant un voluntariat, que són les operacions de defensa forestal. I això sorgeix a partir dels incendis del 86, de què la mateixa societat s'organitza i que l'administració intentem donar suport, perquè són uns elements claus. No només amb la tasca de suport a l'extinció que recau sobre els cossos d'extinció d'incendis com poden ser els bombers, sinó sobretot amb la tasca preventiva, no?
5: Un total d'11 candidatures han optat a la 29a edició d'aquests premis. La cerimònia ha tancat amb un moment simbòlic quan el públic ha bufat les espelmes d'un pastís per celebrar el 40è aniversari de les bases de l'actual model de prevenció forestal.
1: I avui també fa 5 anys que va morir Arcadi Oliveres. Amb aquesta efemèride, amics i familiars han recordat avui el llegat d'aquest economista.
2: Ha estat un acte d'homenatge a la Unió Sant Cugatenca, on la sala Claver s'ha quedat petita. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
7: Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau. Dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte, la seva ciutat, Sant Cugat, l'ha homenatjat 5 anys després de la seva mort. Neus Sotomayor és la presidenta de la Unipau, entitat que Oliveres va liderar fins als seus últims dies.
8: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
7: A la trobada, l'alcalde Josep Maria Vallès ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
1: Thank you. I obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de la 71a edició de Girona Temps de Flors, que ja està en marxa en aquest un dels esdeveniments més esperats i multitudinaris de la ciutat.
2: Enguany la temàtica se centra en la sostenibilitat i la creativitat, i Girona es transforma durant 9 dies en un gran escenari floral, amb més d'un centenar d'espais artístics. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
9: En la inauguració del Temps de Flors d'aquest 2026 hem pogut parlar amb Gemma Geis Carreras, vicealcaldessa de l'Ajuntament de Girona i regidora de Promoció Econòmica. Ella ens ha explicat que en l'edició d'enguany podem trobar estils per tots els gustos, així com també homenatges i sorpreses amagats entre les flors.
10: Són 141 projectes en 113 espais, hi ha unes escales de la catedral dedicades doncs, a l'any Gaudí, amb una cucullona, que és un secret que havíem treballat doncs, els últims mesos. També doncs, s'han ampliat els barris, per exemple aquest any anem a Pau Major, hi ha també un homenatge al naixement de Pau Casals, a la plaça d'Italiano Molero, hi ha quatre ponts engalanats, hi ha una mirada doncs, per cada una de les persones que li agrada les flors, perquè cada instal·lació, doncs, cadascú pot trobar aquella instal·lació que més li agrada i que no més vanguardista, més moderna, més flor menys, i per tant hem treballat molt intensament i crec que el resultat ha estat molt, molt bonic, sobretot destacant que és un èxit, perquè és un èxit col·laboratiu, són entitats de la ciutat de Girona, amigues, colles, que dissenyen un projecte, el proposen i òbviament doncs, el tiren endavant.
9: Els visitants de la ciutat podran gaudir d'aquestes diferents exposicions des d'aquest mateix dissabte, 9 de maig, fins al proper diumenge 17.
1: Són les 2:52, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de l'Espanyol, que busca avui a Sevilla un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica.
2: Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a 4:45, amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar, davant un conjunt andalús que marca la permanència, 2 punts per sota dels barcelonins.
1: I per demà diumenge a les 9 de la nit queda reservat el clàssic més esperat dels últims anys.
2: Un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. Els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen davant els blancs, que viuen uns dies convulsos després de la batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que han rebut una sanció econòmica de 500.000 euros cadascun, però cap sanció esportiva. Per tant, el francès podrà jugar al Camp Nou, mentre que l'uruguaià no ho podrà fer pel protocol després de patir un traumatisme cranioencefàlic.
1: Passem ara a la primera federació. Ahir derrota molt dolorosa del Sabadell al camp de l'Atlético Madrileño per 4-3.
2: Els vallesans aquest cop no van estar a l'alçada i van veure com el filial matalasser, que ara es queda a només un punt de distància, s'avançava amb el 4-1. Amb aquest escenari, els 2 gols de Cossia van reduir els danys, ja que amb el 4-3 el Sabadell va mantenir el seu a favor el gol average particular.
1: I per la seva banda, el Reus Futbol Club Redis juga avui l'anada de la primera eliminatòria del play-off, precisament d'ascens a la primera federació.
2: El seu rival serà l'Ourense, aquesta tarda a partir de les 7. La prèvia del duel des de la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
11: El Reus Futbol Club Redis rep aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal a l'Ourense en el primer partit de la semifinal del play-off d'ascens a la primera federació. Pel que fa al conjunt visitant, ha mostrat ser un equip solvent al seu grup amb una derrota en els últims 7 partits de fase regular. Per altra banda, el conjunt reusenc s'ha reforçat anímicament després d'un desplaçament històric a Terrassa i amb la voluntat d'omplir l'estadi municipal per generar pressió afegida. Escoltem a Marc Carles, contrenador del Reus Futbol Club Redis.
12: Però que ens acompanyin, que segueixin, que creguin, que durant la setmana visquin alegres, feliços de veure una colla de nanos de la comarca, de la zona, que senten els colors, que estiguin animats, que entre ells s'animin per poder acompanyar-nos, que la nostra intenció clara és competir per el que realment sentim, però també per ells, perquè crec que aquest nou Reus no s'entendria sense tota aquesta gent que hem estat capaços d'arrastrar durant aquests desplaçaments a l'estadi.
11: Fins al moment s'han venut més de 3.200 entrades, una xifra remarcada especialment, ja que l'abonament no era vàlid pel partit i els socis han hagut de pagar l'entrada a un preu reduït.
1: Baixem encara un esglaó més a la tercera federació. Demà, a partir de 1:45, es disputa l'última jornada amb la lluita per la promoció d'ascens i de descens, que viurem en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
2: El Lleida ha baixat a la Lliga Elite i ha tancat un acord amb un inversor que garanteix la continuïtat i el creixement de futur del club. En els propers dies tenen previst donar a conèixer més detalls d'aquesta inversió. I el Martinenc, el club del Guinardó, a Barcelona, pot assolir avui l'ascens a la tercera federació. El club barceloní juga contra la Pobla de Mafumet, el filial del Nàstic, a les 4 de la tarda i en directe per les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I en futbol sala, i victòria del Barça per 4-3 davant del Pozo de Múrcia.
2: Amb aquest resultat, els blaugranes asseguren la primera posició de cara al play-off a falta d'una jornada i, per tant, tindran el factor pista a favor a totes les eliminatòries.
1: I acabem parlant d'hoquei patins perquè el Barça juga avui les semifinals de la Champions masculina davant del Benfica a partir de les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
13: La teva música al

0: Les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Summon retinguts per Israel des del 30 d'abril. Ho ha anunciat avui al matí el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha afegit que la deportació es farà a través d'Egipte. Hi ha hagut eufòria entre els concentrats a Barcelona aquest migdia per demanar precisament la seva posada en llibertat. Confinada a l'Hospital Clínic de Barcelona, la dona barcelonina que va coincidir a l'avió amb la ciutadana neerlandesa morta per antivirus. No té símptomes, es troba bé, però haurà d'estar aïllada diverses setmanes per precaució. Al creuer, on hi ha hagut el brot, és previst que arribi avui de matinada a les Canàries. Rússia celebra un descafeïnat dia de la victòria, tot i el compromís d'Ucraïna de no atacar la plaça Roja, que és on es feia l'acte. El president rus Vladimir Putin ha commemorat el final de la Segona Guerra Mundial, sense tancs ni míssils, davant de la possibilitat d'atacs de drons ucraïnesos, per bé que ahir es va pactar una treva entre tots dos països amb la mediació de Donald Trump. Junts per Catalunya allarga la llista de dimissions per la polèmica al voltant de la infiltració de dues agents de paisà en una assemblea de 200. Jordi Turull diu que, a banda del director de la policia, Josep Lluís Trapero, també haurien de plegar les conselleres Parlon i Niubó. Els comuns creuen que el govern de Salvador Illa està sobrepassat. Resignació per bé de tornar a pagar a partir d'avui els bitllets de Rodalies després de 3 mesos i mig de gratuïtat per compensar els talls amb retards i trams de velocitat reduïda. A l'estació de Sants, aquest matí s'han acumulat cues a les màquines dispensadores i molts usuaris han reconegut que no els sap greu tornar a pagar, això sí, diuen, sempre que el servei vagi bé. El Teatre Bartrina de Reus, la capital del Baix Camp, es guarneix amb 5.000 flors en el 70è Concurs Nacional de Roses, un certamen que obre per primera vegada la participació amateurs, floristes, estudiants i la brigada municipal, i comple de color, olor i textures la platea d'aquesta instal·lació. Esports.
1: Paula Blasi ha guanyat la Vuelta Femenina de Ciclisme. Blasi, de 23 anys, ha quedat primera a la General amb 36 segons de marge respecte a la neerlandesa Anna van der Breggen. Només abans, dos ciclistes havien guanyat una gran volta, Josep Pessarrodona i Melcior Mauri. Álvaro Arbeloa surt en defensa dels seus jugadors. L'entrenador del Madrid assegura que se sent orgullós del vestidor i de la manera com el club ha resolt l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, tot plegat el dia abans del clàssic que pot donar la Lliga al Barça. I l'Espanyol afronta avui un partit importantíssim al camp del Sevilla. L'Andalús és el primer equip fora de la zona.

0: Arbúcies, 107.6 FM.
1: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 66%.
2: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrades ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis, organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: Confinada a l'Hospital Clínic la dona de Barcelona que va coincidir a l'avió amb la neerlandesa morta per antivirus. La dona no té símptomes, però haurà d'estar aïllada diverses setmanes per precaució. El creuer, on hi ha hagut el brot, arribarà aquesta pròxima matinada a les Canàries. A les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Summit retinguts a Israel. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha dit que la deportació es farà a través d'Egipte. Hi ha hagut eufòria entre els concentrats a Barcelona per demanar precisament la seva posada en llibertat. Rússia celebra un descafeinat Dia de la Victòria, malgrat el compromís d'Ucraïna que no atacaria la plaça Roja. Vladimir Putin ha commemorat el final de la Segona Guerra Mundial sense tancs ni míssils davant la possibilitat d'atacs de drons ucraïnesos, tot i que ahir es va pactar una treva entre els dos països amb la mediació de Donald Trump. El recompte definitiu al Regne Unit indica que per primera vegada Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord estaran governats per independentistes. Els comicis reforcen també l'extrema dreta i cauen els partits tradicionals. El primer ministre laborista, Keir Starmer, es compromet a traçar un nou camí i nomena l'ex-premier Gordon Brown com a expert en finances globals del govern. Junts se suma a les demandes de dimissió del director dels Mossos de Comuns, Esquerra i la CUP, i afegeix també les conselleres Parlon i Niubó. Esquerra creu que si Josep Lluís Trapero no plega, Illa l'hauria de cessar. La CUP insta els socis del govern a trencar les negociacions dels pressupostos si Trapero continua. 6 de cada 10 treballadors rebutjarien un ascens laboral i tenir més responsabilitats a la feina si això els afecta el benestar. Segons diversos estudis, es valora el sou, però també poder compaginar vida laboral i familiar. I les biblioteques de Barcelona convocaran vaga indefinida diària a partir del 26 de maig. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat. La plantilla del Consorci de Biblioteques denuncia que dos mesos després no hi ha prou avenços en les negociacions.
1: Esports.
2: A un quart de cinc comença un partit important per l'Espanyol. Sevilla-Espanyol al Sánchez-Pizjuán és un duel directe per la zona de descens que es podrà seguir en directe al Tot Gira de Catalunya. Paula Blas ha guanyat la Vuelta Femenina de Ciclisme de 23 anys. La catalana ha quedat primera a la general amb 24 segons de marge respecte a la neerlandesa Anna van der Breggen. Només abans, dos ciclistes catalans havien guanyat una gran volta, Josep Pessarrodona i Melcio Mauri. I Álvaro Arbeloa surt en defensa dels seus jugadors. El tècnic blanc assegura que se sent orgullós del vestidor de la manera com el club ha resolt l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, tot plegat el dia abans del clàssic que pot donar la Lliga al Barça.
0: I un front de pluja descarrega per les comarques de Tarragona i de Barcelona. Entre la tarda i el vespre, la pluja s'estendrà localment amb tempesta al sud del país. La temperatura entre 18 i 21 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 4 de la tarda. Us acompanya Xavier Palau. La dona de Barcelona, que va coincidir a l'avió amb la neerlandesa morta per antivirus, està des d'avui en observació a l'Hospital Clínic.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6

0: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem a buscar el misteri, el sisè misteri, que tenim ja les tres pel·lícules que, escoltant la música que tot seguint posarem, doncs
2: són difícils, ho he de dir, són difícils. No descarto que la fem com a obra mestra, perquè veritablement és una obra mestra. No diem res més per no donar pistes, evidentment, però, clar, és dels anys 60, i és una mica... Bueno.

0: Una pel·lícula, jo crec que molta èpica.
1: Sí.
0: Èpica històrica.
1: El poder d'evocació d'aquesta música és molt important. Fa que on s'ambienta, la pel·lícula ja t'hi porta. Algun dia en parlarem del que és la pel·lícula, perquè és d'un personatge real.
0: Sí, sí,
1: va existir,
0: la història.
1: Tot i que pugui semblar...
0: Es podria dir que és gairebé un biòpic.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquesta seria la primera.
1: Aquesta és una cançó que no es va fer per la pel·lícula.
0: No, no, perquè és
1: una... fa una altra escena memorable per mi d'una gran pel·lícula, més recent, en la que... va com que diuen, com en ell el dit, no?
0: Li va niquelada, no? Però és d'aquelles pel·lícules que s'aprofiten d'un èxit pop
1: per
0: ambientar la pel·lícula i bé, es produeix el lligam si realment agafa...
1: Sí, sí, perquè la cançó és dels anys 80 i la...

0: Certament aquests eren genials, eh?
1: Molt bons.
0: Molt bé, doncs aquesta serà la música que servirà per buscar, per identificar quina pel·lícula hi ha al darrere d'això. I ara anirem per l'última. Que, aviam...
1: aquesta és difícil.
0: Aquesta
1: és difícil. Aquesta és difícil. Bé, considero que és difícil.

0: també és una pel·lícula molt èpica, no?
1: Sí, totalment.
0: També és una, i amb un repartiment també, és... també espectacular.
1: Espectacular. I també és basada en fets reals.
0: I si et sembla, doncs ho deixaríem aquí.
1: Perfecte.
0: David,
1: molt bé.
0: Escoltant aquesta banda sonora, i acabem el debà de cinema.
1: Molt bé.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.
3: Jaymar patrocina la secció Va de cinema amb David Merín.
4: Informació, proximitat, música...

0: Les pròximes hores alliberaran els dos activistes de la flotilla Global Sumut retinguts a Israel des del 30 d'abril. Ho ha anunciat avui al matí el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha afegit que la deportació es farà a través d'Egipte. Hi ha hagut molta alegria entre els concentrats aquest migdia a Barcelona per demanar precisament la seva posada en llibertat. Confinada a l'Hospital Clínic, la dona de Barcelona que va coincidir a l'avió amb la ciutadana neerlandesa morta pel hantavirus. La dona no té símptomes, es troba bé, però haurà d'estar aïllada per precaució diverses setmanes. Al creuer, on hi ha hagut el brot, ha d'arribar aquesta pròxima matinada a les Canàries. Junts per Catalunya se suma a les demandes de dimissió del director de la policia. Els Comuns, Esquerra i la CUP també s'hi afegeixen i, a més, afegeixen les de les conselleres Parlon i Niubó. Esquerra creu que si Joc Lluís Trapero no plegue, Illa l'hauria de cessar. La CUP insta els socis del govern a trencar negociacions dels pressupostos si Trapero continua el càrrec. Les biblioteques de Barcelona convocaran vaga indefinida cada dia a partir del dia 26 d'aquest mes. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat. La plantilla del Consorci de Biblioteques denuncia que dos mesos després no hi ha prou avenços a les negociacions. El recompte definitiu al Regne Unit de les votacions de dijous indica que per primera vegada Escòcia, Gales i Irlanda del Nord estaran governats per independentistes. Uns comicis que reforcen també l'extrema dreta i que fan caure els partits tradicionals. El primer ministre laborista, Keir Starmer, s'ha compromès a traçar un nou camí i ha nomenat ja l'expremier Gordon Brown com a expert en finances globals de l'executiu. Rússia ha pogut celebrar finalment un dia de la victòria, descafeïnat però, tot i el compromís d'Ucraïna que no atacaria la plaça Roja a Moscou. El president rus ha commemorat el final de la Segona Guerra Mundial sense tancs ni míssils davant de la possibilitat d'atacs de drons ucraïnesos, per bé que ahir, a última hora del dia, es podria pactar una treva de 3 dies entre tots dos països amb la mediació de Donald Trump. Resignació, sobretot avui, per haver de tornar a pagar els bitllets de Rodalies després de 3 mesos i mig de gratuïtat per compensar talls, retards, incidències, trams de velocitat reduïda. A l'estació de Sants hi ha hagut cues a les màquines expenedores i dispensadores de bitllets i molts usuaris diuen que no els sap greu haver de tornar a pagar, però, això sí, si el servei va bé. Girona ha estrenat una nova edició del Temps de Flors, molt pendents, però, d'aquest temps que avui fa mirar cap al cel a bona part del país. Centenars de visitants de tot Catalunya i d'arreu visiten una mostra que aquest any inclou 141 muntatges en diferents punts. Es pot visitar fins al dia 17.
1: Esports.
2: En joc el Sevilla espanyol al Sánchez Pizjuán de Sevilla al minut 38 de la primera meitat. No es mou el marcador en un partit que ha començat tard i que és important per la salvació de l'equip blanquiblau. Sevilla 0, Espanyol 0. Paula Blasi ha guanyat la Vuelta Femenina de Ciclisme. Blasi, de 23 anys, ha quedat primera a la general amb 24 segons de marge respecte a la neerlandesa Anna van der Breggen. Només abans dos ciclistes catalans havien...
3: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 73%. One
4: more time. Torna la nit més esperada. Arriba la 5a Festa Remember del Comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la Loca Histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'associació.

0: Aquesta hora el primer titular és per l'equip viari. Endavant, trànsit.
1: Ara mateix hi ha 2,5 quilòmetres de retencions a l'AP7 entre Castellbisbal i Martorell a causa d'un accident. Hi ha dos carrils tallats. Un altre accident, aquesta vegada a la Ronda Litoral, talla un carril entre Montjuïc i el Poble Nou. 4,5 quilòmetres de retencions en sentit Llobregat.
0: El director general de l'Organització Mundial de la Salut i tres ministres espanyols viatgen a les Canàries per supervisar el desembarcament del creuer on hi ha hagut el brot d'antivirus. El vaixell arribarà aquesta matina de Tenerife. Mentrestant, a Barcelona, una dona que va tenir contacte amb la dona neerlandesa morta per la infecció ara està aïllada a l'Hospital Clínic per precaució. A les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Sumo retinguts a Israel. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha dit que la deportació es farà a través d'Egipte. Hi ha hagut eufòria entre els concentrats a Barcelona per demanar precisament la seva posada en llibertat. Junts se suma a les demandes de dimissió del director dels Mossos de Comuns, Esquerra i la CUP, i afegeix també les conselleres Parlon i Niubó. Esquerra creu que si Josep Lluís Trapero no plega, Illa l'hauria de cessar. La CUP insta els socis de govern a trencar les negociacions dels pressupostos si Trapero continua. El recompte definitiu al Regne Unit indica que per primera vegada Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord estaran governats per independentistes. Els comicis reforcen també l'extrema dreta i cauen els partits tradicionals. El primer ministre laborista, Keir Starmer, es compromet a traçar un nou camí i nomena l'ex-premier Gordon Brown com a expert en finances globals del govern. El nou primer ministre hongarès, Peter Magyar, es compromet a servir el país i no manar com si fos un rei i a deixar el càrrec quan el poble deixi de necessitar-lo. Magyar ha estat investit aquest migdia al Parlament i el país inicia una nova etapa després de 16 anys de govern de l'ultraconservador Víctor Orbán. Les biblioteques de Barcelona convocaran vaga indefinida diària a partir del 26 de maig. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat. La plantilla del Consorci de Biblioteques denuncia que dos mesos després no n'hi ha prou avenços en les negociacions. I Girona estrena una nova edició del Temps de Flors, pendents del temps i amb centenars de visitants d'arreu de Catalunya. La mostra, que enguany inclou 141 muntatges en diferents punts, es podrà visitar fins al 17 de maig.
2: Esports.
3: Recte final del partit del Sevilla contra l'Espanyol, últims 15 minuts, i l'equip blanquiblau està guanyant un partit important per la permanència. Sevilla 0, Espanyol 1, gol de Dolan. En joc la semifinal de la Champions masculina d'hoquei patins de la segona meitat, Benfica 1, Barça 1. I Paula Blas ha guanyat la volta femenina de ciclisme. La catalana de 23 anys ha quedat primera a la general amb 24 segons de marge respecte a la neerlandesa Anna van der Breggen. Només abans dos ciclistes catalans havien guanyat una gran volta, Josep Pessarrodona i Melcio Mauri.
0: I pel que fa el temps, les pluges s'aniran desplaçant aquesta tarda i vespre des de la costa cap a l'interior i des del sud cap al nord, si bé seran febles en moltes zones de Lleida i no plourà al voltant de la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà. Fins a la mitjanit plourà a les comarques de Girona, especialment a la Costa Brava, i de matinada les pluges s'aturaran del tot.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 87%.

0: Trescat Info.
1: Bona tarda, a les 7. A aquesta hora comencem fent atenció al trànsit, equip viari.
2: Més de 6 quilòmetres de retencions a la P7 entre Castellbisbal i Martorell en sentit sud a causa d'un accident. Ara mateix s'ha obert un carril i és a dir que en queda un només detallat. Un altre accident, aquesta vegada a la Ronda Litoral, talla un carril. Hi ha retencions de 6 quilòmetres entre Montjuïc i el Poblenou en sentit Llobregat.

0: El director general de l'Organització Mundial de la Salut i tres ministres espanyols viatgen cap a les Canàries per supervisar el desembarcament del creuer on hi ha hagut el brot d'antivirus. El vaixell arribarà aquesta matinada a Tenerife. A Barcelona, una dona que va tenir contacte amb la dona neerlandesa morta per la infecció ja està aïllada a l'Hospital Clínic per precaució. Les pròximes hores alliberaran els dos activistes de la flotilla Global Sumut retinguts a Israel des del 30 d'abril. Ho ha anunciat aquest matí el ministre d'Exteriors José Manuel Álvarez, que ha afegit que la deportació es farà a través d'Egipte. Hi ha hagut eufòria entre els concentrats aquest migdia a Barcelona per demanar, precisament, la posada en llibertat d'aquestes dues persones. El sindicat USTEC exigeix explicacions immediates al president del govern, Salvador Illa, en relació a l'informe en què Interior admet moltes actuacions dels Mossos durant les protestes dels docents i diu que s'han traspassat línies vermelles. En el document es detallen identificacions, denúncies i actes de recollida de dades de reunions i manifestacions. Junts per Catalunya s'afegeix a les demandes de dimissió de Josep Lluís Trapero per la polèmica infiltració dels Mossos en una assemblea de docents. Afegeix les de les conselleres Parlon i Niubó. Esquerra diu que si Trapero no plegue, Illa l'hauria de cessar. La CUP demana als socis d'investidura que es desvinculin de la negociació de pressupostos si Trapero no plegue. I els comuns diuen que el govern està sobrepassat. Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida diària a partir del dia 26, coincidint amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat. La plantilla denuncia que les negociacions amb el Consorci i l'Ajuntament no estan avançant. Perfil baix avui a la celebració russa del Dia de la Victòria. El president rus Vladimir Putin ha commemorat el final del nazisme amb una desfilada, però sense tancs ni míssils, tot i el compromís ucraïnès ahir a última hora de no atacar a Moscou. Putin fa una crida als russos perquè contribueixin a guanyar la guerra contra Ucraïna. Resignació entre els usuaris avui per haver de tornar a pagar els bitllets de Rodalies després de 3 mesos i mig de gratuïtat per compensar els talls, els retards i els trams de velocitat reduïda. A l'estació de Sants a Barcelona hi ha hagut cues a les màquines dispensadores i alguns usuaris han reconegut que no els sap greu tornar a pagar, això sí, sempre que el servei vagi bé. Girona ha estrenat una nova edició del Temps de Flors, pendents però del temps, com amb moltes activitats avui a Catalunya, i amb centenars de visitants d'arreu. La mostra, que aquest any inclou 141 muntatges en diferents punts, es pot visitar fins al dia 17.
1: Esports.
2: Dura derrota de l'Espanyol per 2-1 al Camp del Sevilla en un partit clau per la permanència. L'Espanyol segueix sense guanyar en aquest...
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
3: La teva música al teu ritme.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 90%.
5: One more time. Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

perspectiva. Té molt clar que aquí no hagués estat feliç, però reconeix que això de desaparèixer tan tranquil

0: El director general de l'Organització Mundial de la Salut i tres ministres espanyols viatgen a les Canàries per supervisar el desembarcament del creuer on hi ha hagut el brot d'antivirus. El vaixell arribarà aquesta matinada a Tenerife. Mentrestant, a Barcelona, una dona que va tenir contacte amb la dona neerlandesa morta per la infecció ara està aïllada a l'Hospital Clínic per precaució. A les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Summon retinguts a Israel. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha dit que la deportació es farà a través d'Egipte. Hi ha hagut eufòria entre els concentrats a Barcelona per demanar precisament la seva posada en llibertat. El sindicat USTEC exigeix explicacions immediates al president del govern, Salvador Illa, en relació a l'informe en què Interior admet nombroses actuacions dels Mossos durant les protestes dels docents i diu que s'han traspassat línies vermelles. En el document s'hi detallen identificacions, denúncies i actes de recollida de dades de reunions i manifestacions. Junts s'afegeix a les demandes de dimissió de Josep Lluís Trapero per la polèmica infiltració dels Mossos a una assemblea de docents i afegeix les de les conselleres Parlon i Niubó. Esquerra diu que si Trapero no plega, Illa l'hauria de cessar. La CUP demana als socis d'investidura que es desvinculin de la negociació dels pressupostos si Trapero no plega. Els comuns diuen que el govern està sobrepassat. L'independentisme governarà les tres nacions no angleses del Regne Unit després que a Gal·les, amb escrutini definitiu, hagi guanyat el partit Plaid Cymru. El primer ministre d'Escòcia vaticina que l'extrema dreta acabarà governant el Regne Unit i creu que aquesta possibilitat és un argument a favor de la independència. Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat. La plantilla denuncia que les negociacions amb el Consorci i l'Ajuntament no estan avançant.
1: Esports.
2: Dura derrota de l'Espanyol per 2-1 al Camp del Sevilla en un partit clau per la permanència. L'Espanyol segueix sense guanyar aquest 2026 i ara està a 2 punts del descens. El Barça s'ha classificat per la final de la Champions masculina d'hoquei patins. Benfica 3, Barça 4 a la semifinal. La final demà contra el Porto. La catalana Paula Blas ha guanyat la Vuelta femenina de ciclisme. Només dos catalans havien guanyat una gran volta abans, Josep Pessa Rodona i Melcior Mauri. I Marc Márquez s'ha rebaixat la cursa llarga de demà del Gran Premi de França de MotoGP i tampoc podrà córrer la setmana que ve el Gran Premi de Catalunya. El pilot de Cervera ha caigut a la cursa sprint i s'ha trencat el dit petit del peu dret.
0: I pel que fa al temps, al sud les pluges es van debilitant i a Girona continuarà plovent fins a la mitjanit. Poca pluja a Lleida, s'aniran sumant litres i litres a les comarques de Barcelona, Girona i la Catalunya Central. La temperatura demà pujarà de 2 a 8 graus, de dia la màxima, matinada més fresca i alguna boira baixa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, bona tarda. Passen 4 minuts de les 8, us informa Xavier Palau. Tres ministres del govern espanyol, juntament amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, volen a aquesta hora que...
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música, el teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 91%.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 92%.
1: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem a buscar el misteri, el sisè misteri, que tenim ja les tres pel·lícules que, escoltant la música que tot seguint posarem, doncs
2: són difícils, ho he de dir, són difícils. No descarto que la fem com a obra mestra, perquè veritablement és una obra mestra. No diem res més per no donar pistes, evidentment, però, clar, és dels anys 60, i és una mica... Bueno.

0: Una pel·lícula, jo crec que molt èpica.
1: Sí.
0: Èpica històrica.
1: El poder d'evocació d'aquesta música és molt important. Fa que on s'ambienta, la pel·lícula ja t'hi porta. Algun dia en parlarem del que és la pel·lícula, perquè és d'un personatge real.
0: Sí,
1: va existir,
0: la història.
1: Tot i que pugui semblar...
0: Es podria dir que és gairebé un biòpic.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs aquesta seria la primera.
1: Aquesta és una cançó que no es va fer per la pel·lícula.
0: No, perquè és
1: una... fa una altra escena memorable per mi d'una gran pel·lícula, més recent, en la que... va com que diuen, com en ell el dit, no?
0: Li va niquelada, no? Però és d'aquelles pel·lícules que s'aprofiten d'un èxit pop
1: per
0: ambientar la pel·lícula i bé, es produeix el lligam si realment agafa...
1: Sí, perquè la cançó és dels anys 80 i la...

0: Certament aquests eren genials, eh?
1: Molt, molt bons, molt bons.
0: Eren molt bons, eh? Molt bé, doncs aquesta serà la música que servirà per buscar, per identificar quina pel·lícula hi ha al darrere d'això. I ara anirem per l'última.
1: Mm-hmm.
0: Que, aviam...
1: aquesta és difícil.
0: Aquesta
1: és difícil. Aquesta és difícil. Bé, considero que és difícil.

0: També és una pel·lícula molt èpica, no?
1: Sí, totalment.
0: També és una, i amb un repartiment també, és... també espectacular.
1: Espectacular. I també és basada en fets reals.
0: I si et sembla, doncs ho deixaríem aquí.
1: Perfecte.
0: David,
1: molt bé.
0: Escoltant aquesta banda sonora, i acabem el debat de cinema.
1: Molt bé.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.
3: Jaimar patrocina la secció Va de Cinema amb David Merino. Sintonitza Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 93%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 93%.

myself. I'm fighting for what